0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Type.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

me sortiràs. No me'n facin cas, que perdo el compàs. I em pregunto si et dona el testament trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redaccions ja com ja pas.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
2: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda.
3: Que n'hi ha fins i tot al Magba.
4: Museu Particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
5: Hola, Anna.
6: Hola, Àlex.
5: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
6: Va, sí, va, comencem.
4: Museu Particular.
5: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables, com això, com una cortina?
6: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'explicaràs.
5: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan o, com a mínim, quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten fins a la dinastia Jin, a la Xina. Per tant, estem parlant del segle III, segle V, on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper, que doncs després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí, amb taps de suro i demés, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy, no?
6: Sí, una mica com ara, realment, no?
5: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també, amb aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança, vale, i deixar passar, no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però, és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
6: Sí, sí, i tant, per suposat. Vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut, a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
5: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, no?, d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
6: Ah, sí?
5: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
6: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
5: És català i és montblanquí, mal que et pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
6: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
5: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar. Això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'Escola d'Enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç. Evidentment eren enginyers, no era rotllo Willy Fogg, que se'n van fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Mhm. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
6: Això em sona haver-ho vist.
5: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien de juntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
6: Supersostenible.
5: En aquest cas sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho. Va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment no les soldava. Sents, eh?
6: Val, és la màquina, eh?
5: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos... sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna Montblanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les feines de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
6: Clar, no? De mosques, clar.
5: Què puc fer? No? O xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que, evidentment, la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I, doncs, el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drugueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser. Però vaja, suposo que com que era com un favor, no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricació con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
6: Que això serien les cortines de cadenetes.
5: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que, evidentment, no, al principi no, però després, quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que, a partir del 1957, patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a la intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió. Passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus,
6: Des de Montblanc al Mundo, que fort.
5: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
6: Uau, brutal, eh? Quina història. I trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickman. Bàsicament, el Daniel Stickman és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickman va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
2: Doncs jo entenc que hauria de ser en aquest cas el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som ara tots clar. Molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou,
0: ha quedat
2: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment, de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes amb aquestes
0: sí,
2: cortines,
0: sí.
2: Artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquí, jo no soc montblanquina.
2: Ja a mi ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Ja t'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li he fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs, mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pepe Espaliu la va fer... el Pepe Espaliu va patir sida i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar, no? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna, vale, doncs ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor? Ho dic bé?
2: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
2: Que de fet és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, eh? És una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
2: És un sí però no.
0: És un sí però no, m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha, no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
2: Sí, al final, sí, que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem
0: exacte,
2: dir, es poden
0: sí.
2: imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
0: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I, i llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no?, és quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
2: Aquest sí, però no.
0: Que ja et veia riure i ja sabria com en deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
2: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés una altra. Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música,
2: sí.
0: Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual et penses que et portaré alguna cosa així com... Clar, que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara et penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós. Yeah.

0: al deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la vaig guiar. El primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després la Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, què fas? No me la vaig guiar. Estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa. Però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la vaig guiar, que la cadena també és un símbol, com a joia, de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta

0: Potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Tia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula.
1: 62.480.
5: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de sis lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer, van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
6: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anie Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
5: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Veranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havien pres a principi dels anys 10.
3: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i

0: un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
1: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
2: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia, se contractarà tantos homes com lleguen a l'obra, i doncs camions de murcians, aragonesos i tal, van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
1: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles, el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
2: Trobant l'espai de memòria, doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa, doncs, està intacta, i l'interior, doncs, també. Encara es conserven, doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual, doncs, que quan va viure la família Granger.
0: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el haber no nace.
3: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles, l'oncle Jaume i la seva esposa Elvira, concretament ells dos.
1: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
4: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
5: I llavors l'oncle Jaume li va dir: mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
1: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
5: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus amb 12 anys. I bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
1: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
5: Va, a casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen, era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors, a l'hora de pagar, li va dir a la mare: diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
1: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
0: I és a Tolosa on porten la Conxita, que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
6: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles, aquí a Tolosa, i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella, jo era una nina, i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
4: Voilà. I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí també deia papa i mama els d'aquí.
0: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
7: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació de l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació doncs, que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
0: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita retroba amb la seva família d'origen.
5: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor, havia perdut l'Espardenya, per baixar a Balaguer, cuidado, i va baixar a veure-la, i és curiós perquè pujava les escales i es va creuar una nena i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta i li va dir, on viu el Jaume Beleta? I llavors diu, a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir, ui, aquesta és la Conxita, però clar, l'havia entregat sent dos anyets.
0: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Aravell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen tres de les germanes de la Conxita, la Mercè, la Rosa i la Pepita.
1: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
7: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
1: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Beleta també. Les dones Beleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
7: I a tota la família, l'Alvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, les van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
1: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les tres germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Alvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
0: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
7: El juny de 1940, les tropes nazis doncs, també ataquen França. Després de la batalla de França, doncs, ocupen París. França queda dividida en dues zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos doncs, comencen a témer doncs, a l'enemic nazi.
1: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Beleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
3: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava en l'explotació forestal de Col de Puy a la vora de Varilles.
7: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren doncs, contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, doncs, forma part de la resistència, una mena de, diguem, de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després doncs, ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
0: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Beleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
6: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
1: Fins aquell moment, la Conxita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
8: I abans de partir, mon oncle m'ha donat
6: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués aquell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí. I així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
3: La Conxita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar a la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conxita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Beleta, les tres juntes, Elvira, Conxita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, al veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
1: La Nebuda. Neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conxita a la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'Estat Major.
6: Jo em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
0: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos.
1: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conxita explicava des del museu.
8: Su primera reacción con la dinamita es: ¿pero cómo voy a transportar dinamita en la bici? ¿Y si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo: pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
0: La Nebuda, la Conxita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls i el cistell ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
8: Ella se vestía con una falda, porque de hecho que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época, y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar. Y la gente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías, que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
9: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar en una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió doncs es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
6: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
1: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
6: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
1: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
4: De fuet,
6: ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades. En dies diferents, la meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
0: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
6: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
1: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
6: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havíem patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
1: A la mateixa sala que la Conchita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conchita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
6: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la alliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
0: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
6: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reinal. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel, però amb nosaltres hi havia 400 homes provinents dels camps de Vernet i de Noé i també altres presons. Quan ens van fer pujar al tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègne eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
1: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Paraules evitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Aus, classe d'animals vertebrats, ovípers, de sang calenta, que tenen el cor amb quatre cavitats, la respiració pulmonar, el bec corni, el cos cobert de plomes i les extremitats toràciques en forma d'ales aptes per al vol, capacitat que, excepcionalment, poden perdre.
1: Sí, sí, són les orenetes del podcast anterior, que encara són al balcó del Paraules Evitables. Vam dir que continuaríem el món ornitològic, no? Doncs aquí seguim, ara amb els ocells i les aus. Ocell i au són sinònims o hi ha alguna diferència entre una paraula i l'altra? Li preguntem a la Glòria Fontova, que és qui controla l'hàbitat aeri del Termcat.
4: Una qüestió que de vegades ha estat discutida pels especialistes és la contraposició entre ocell i au. Ocell i au són dos mots absolutament correctes en català i que el diccionari els recull. Però, per a fer referència a la classe d'animal vertebrat, fins i tot el diccionari normatiu dona preferència a ocell. I au és un nom més secundari. Va haver un moment en què es volia fer en català una distinció com fa el castellà, és a dir, au, reservar-ho per designar doncs, la classe d'ocells, perquè en llatí es diu aves, i parlar d'ocell només per fer referència als ocells petits, perquè clar, en castellà sí que tenen la distinció entre ave i pájaro, però en català, ni en francès ni en anglès, no es fa aquesta distinció. Els mots que tenim per anomenar la classe d'ocells doncs, són els ocells. Les aus és un terme correctíssim, però té un ús més literari, gairebé, fins i tot.
5: Faig com les aus.
1: I se'n pot dir d'altres maneres?
4: És veritat que en el llenguatge comú cal tenir en compte també que, a més de l'ocell, ocells, ocellets, existeixen variants lingüístiques. Per exemple, a Mallorca en diuen ocell i en algunes zones de Catalunya en diuen pardal. El País Valencià, Eivissa, les Illes, pardal com a genèric, fins i tot per anomenar tant ocells petits com grossos, són pardals. O moixons, que moixó s'utilitza habitualment per designar els ocells petits. Si veus una àliga, no li dius un moixó, ja li dius un ocellot.
1: Llavors, hi ha els noms de cada ocell concret en cada llengua, noms amb orígens de tota mena.
4: Totes les llengües del món disposen de noms comuns per anomenar les espècies d'ocells del seu entorn i les d'altres animals i plantes. Aquests noms comuns poden tenir diversos orígens. Poden ser noms patrimonials, que en diem, que són noms que ja ens venen directament del llatí. És el cas d'oreneta, irundita, derivat d'irundo. Pot ser el cas de la perdiu, del llatí pèrdix, pèrdicis, o del falcó, falco, falconis. També hi ha noms que són d'origen popular, i d'aquí tenim noms com enganyapastors. Un ocell que té un plomatge amb dibuixos negres i blancs que es confon molt amb el medi i que sol volar de nit entremig dels ramats per caçar insectes. O tenim altres noms populars com bec planer, per la forma que té el bec de l'ocell, el cagamànecs, o fins i tot el gafarró. D'agafar, d'agafar, perquè és un ocell que amb molta freqüència doncs, picoteja el gra. També hi ha noms que són creats pels especialistes, sobretot per designar ocells que no tenen un nom popular, perquè generalment no habiten en el nostre territori, o si l'habiten no són propers. Són, per exemple, ocells marins que no s'acosten gaire a la costa i que també poden tenir aquest problema de dir bé, veig l'espècie, però no hi ha un nom català per reconèixer-lo. Aleshores, aquests noms que creen els especialistes els poden crear de diverses maneres. Adaptar un nom científic al català. Així, un nom com anaireta, que sona absolutament català, no és més que l'adaptació del gènere llatí anairetes, per designar doncs, diverses espècies ornitològiques de la família dels colúmbids, d'uns coloms que no volen per aquí a Catalunya. També poden crear els noms manllevant-los d'altres llengües. N'és un cas el pingüí, una paraula catalaníssima, però que hem agafat de l'anglès, penguin. O el colibrí, que l'hem agafat del francès.
1: I en els casos dels ocells exòtics, que no ens són coneguts, què fem, Glòria? Com els coneixem?
4: Altres noms, en canvi, ja ens sonen més exòtics, perquè són realment ocells tropicals o de l'Amèrica del Sud. Aleshores, clar, si diem que en català hi ha un ocell que es diu xatxalaca... Aquí sí que ja ens n'adonem que de català no en té gaire. I, de fet, és una adaptació del castellà xatxalaca, però que al mateix temps ve de la llengua nahual xatxallaut, que és una llengua parlada a Mèxic i que fa referència a l'onomatopeia, sembla el crit que fa aquest ocell.
1: I xatxalaca, com s'escriu en català?
4: S'ha adaptat al català i l'adaptació ha implicat que, si en castellà s'escriu xatxalaca amb CH, nosaltres hem adaptat la grafia al català, com podem tenir txec o com podem tenir altres paraules. Sí, com el xile ha pesat més la tradició escrita. En aquest cas no, és un ocell que els ciutadans no coneixem i que sí que ens permet fer aquesta adaptació, fer-lo més nostre.
1: Però en aquests casos d'ocells exòtics que no coneixem i que tenen noms estranyíssims, no sempre encatalanitzem la grafia, oi?
4: Un cas, per exemple, que no hem fet aquesta adaptació, d'origen maori de Nova Zelanda, és el kakapo. No l'hem adaptat, o sigui, s'escriu amb K, K-A-K-A-P-O, i no l'hem adaptat amb C. Per què? Perquè també ens fixem en què han fet les altres llengües. Si han respectat aquest nom d'origen maori, doncs es respecta. I mantenim aquest nom adaptat, això sí, amb l'accent, kakapo, però res més.
1: Un cas curiós, el del kakapo, que s'escriu amb K i no vola, una espècie que és tot un desafiament a Darwin. I, Glòria, també ha passat que alguna vegada els experts us inventeu el nom de l'ocell, oi?
4: Els especialistes també poden crear neologismes a partir de les característiques morfològiques que té l'ocell. Per exemple, un ocell que habita les costes mediterrànies quan arriba l'estiu, però que és propi a les costes nòrdiques, és el mascarell. El mascarell, fa uns 20 anys, va ser un neologisme en català. No tenia nom, els especialistes el coneixien pel nom científic i el que van fer els especialistes és anomenar aquest ocell a partir de les característiques morfològiques. És un ocell, una mena com de pelicà, que té el plomatge blanc, però l'entorn dels ulls és negre, és com si portés una màscara. I d'aquí el mascarell. Hi ha d'altres neologismes formats també a partir no dels trets morfològics, sinó, per exemple, del comportament de l'ocell. Tenim un ocell que es diu capdill i la família a la que pertany és la família dels tirànids. Ja ens podem imaginar que és un ocell que es caracteritza per tenir un comportament molt territorial, molt agressiu amb altres ocells de presa que sobrevolen el seu territori. I de vegades també es poden crear noms doncs, a partir, per exemple, dels hàbits alimentaris. El menja mel, el menja gra...
1: Tot això... El TermCat ho heu compilat en un únic llibre.
4: En el cas del diccionari dels ocells del món, és un diccionari que té la intenció, ha tingut la intenció de plegar més d'11.200 fitxes terminològiques relatives a totes les espècies del món, classificades en aquesta classificació que dèiem taxonòmica, en ordres, famílies, gèneres i espècies. I cada fitxa d'aquestes 11.000 doncs, inclou la denominació comuna en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i el nom científic. I també s'inclouen il·lustracions i notes complementàries doncs, sobre algunes qüestions que poden ser d'interès.
1: I permet-me la broma fàcil, Glòria, posar tots aquests ocells en un únic volum deu haver costat un niu, oi? Sí, val, l'acudit és dolent, però la pregunta no.
4: Des de la perspectiva, diguem-ne, ornitològica, podríem dir que el temps de cria de tot aquest ocellam ha durat 10 anys i que entre els anys, entre el 2017 i el 2022, aquests ocells han anat alçant el vol per aquest diccionari que és consultable en línia des del web del TermCat i entre aquests anys, el 2022 ja es va donar per finalitzat, el niu va quedar buit. Però la veritat és que des del 2022 fins ara encara hi hem anat treballant, actualitzant noves espècies que han sorgit, s'han generat 3 famílies noves amb les espècies que hi pengen.
1: Espècies noves, a aquestes alçades?
4: Els ocells no es poden tenir mai catalogats perquè cap científic coneix quantes espècies d'ocells hi ha al món. És més, cada dia desapareixen espècies on apareixen de noves, o hi ha espècies que subdivideixen en dues o en tres espècies, no? Els avenços científics, sobretot en genètica, permet cada dia descobrir coses noves. És una tasca, la dels ornitòlegs, que no s'acaba mai.
2: El diccionari TermCat.
6: Els tres termes del podcast d'avui són formatge madurat, meteo i fum de segona mà. Som-hi!
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
6: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
2: Meteo. Declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l'atmosfera.
6: Després de molts anys d'ús entre els professionals de la meteorologia, finalment s'ha acceptat la denominació meteo com a sinònim de la previsió del temps. Aquesta forma lidida es va popularitzar primer als mitjans de comunicació francesos i per contagi ha estat sempre molt present a les redaccions catalanes. Ara està completament acceptada. Plogui o faci sol.
2: Fum de segona mà. Fum inhalat per una persona fumadora passiva, que inclou el fum exhalat per una persona fumadora i el fum procedent de la combustió pròpia del tabac.
6: El fum que aspires sense voler quan algú encén una cigarreta a prop teu s'anomena fum de segona mà, precisament perquè, com recull el diccionari normatiu, no prové de la font immediata i ha estat usat. També se'n pot dir fum ambiental de tabac o fum de tabac de segona mà. Els especialistes assenyalen que aquest fum conté pràcticament les mateixes substàncies nocives que aspira el fumador i per això és important respectar les prohibicions de fumar en entorns en què altres persones es poden convertir en fumadors de segona mà.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
7: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
8: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
9: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
11: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
12: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
8: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Els bombers treballen per estabilitzar aquest dilluns l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que es va declarar ahir a la tarda a la zona del Vall de l'Infern. El foc afecta sobretot terreny forestal de Querol i Pontons i ja ha cremat prop de 115 hectàrees. Durant la nit ja han treballat 270 efectius amb 80 vehicles amb l'objectiu de tancar els flancs que encara continuen oberts. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ha explicat que la població està desconcertada després de 3 incendis en pocs dies a la mateixa zona.
2: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir del que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar, i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades. Si senten una mica d'olor a fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: Es manté el confinament amb unes 2.500 persones a Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Els bombers confien que l'augment de la humitat i la baixada del vent durant la nit, la baixada de la marinada, ajudin a estabilitzar el període al llarg d'aquest dia. I Protecció Civil situa aquest dilluns 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim risc d'incendi, i 185 més al nivell 3. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals, entre els quals Montserrat, el Montsec, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i Montsant. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa de cara al curs vinent. Ho diu després que l'Assemblea Educativa de Catalunya hagi acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals del sistema estan sent molt constructives i que ja s'ha reunit amb més d'un centenar de centres. Entre les principals reclamacions hi ha recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. La consellera defensa que la voluntat del departament és mantenir el diàleg amb direccions, sindicats i famílies per recuperar la confiança i intentar que el curs comenci amb més consens. I Unió de Pagesos alerta que el 80% dels cultius de pera conferents de la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. El sindicat explica que la calor asseca les fulles, frena el creixement del fruit i farà que la pera tingui un calibre més petit. Unió de Pagesos diu que no és el problema de reg, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan se superen els 36 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: Som una espurna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
2: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Som-hi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
2: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
1: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
3: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona. Per tant, vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
1: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
4: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
1: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
5: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can d'Ànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
1: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc als empadronats i fer pagar els que no ho eren.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
2: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment, la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 12:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política, s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dalt. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
1: L'alcaldessa Sílvia Oriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
3: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
1: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
2: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs, puguin gaudir d'aquests espais.
1: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
2: La majoria de parcs infantils que tenen doncs, un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs, alliberar substàncies químiques que poden representar certes de toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs, també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment, doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
1: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
2: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs, perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i, per tant, doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
1: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposin un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'excursió del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
3: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'excursió que dona servei a més d'una vuitantena de explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
5: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com a escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
3: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

0: És molt nerviosa, xiquet. És que enguany ens han demanat a Tarragona Ràdio que portem el programa obert per vacances, el de la xarxa, saps?
1: Sí.
0: I és que no sé com fer-ho. Com que vosaltres des de Premià el portàveu l'any passat, he pensat que potser tens alguna idea.
1: Bé, és molt fàcil, ja veuràs, eh? En un moment ho tindràs per mà. Mira, només heu d'aconseguir lligar cada dia dues entrevistes,
0: dues
1: connexions en directe, tres podcasts, tres o quatre, ja ho veureu, un reportatge, un apunt d'agenda, una roda informativa i també una pregunta amb els oients perquè han de participar.
0: Però, Manel, jo això no ho puc fer sola?
1: No, home, et passo telèfons de les ràdios de tota Catalunya. Hi ha unes 70 aproximadament que segur que us voldran ajudar, segur.
0: 70? I les he de trucar totes?
1: No, home, pots demanar també ajuda a les companyes de la gent del Prat, que són molt maques totes.
0: Ah, sí, ja me'n recordo, la Neus, la Rocío, no?
1: Sí,
0: elles m'ajudaran,
1: sí,
0: són molt eficients.
1: Ara estàs més tranquil·la, ara una mica li veus una mica més de perspectiva, això, o què?
0: No, és que saps què, Manel, que és que no trobo, no tinc ni les claus per obrir.
1: Ai, espera, mira, ara mentre parlo amb tu estic veient que les tinc aquí, encara a la meva taula, te les passo.
0: Manel, no em deixis sola, ajuda'm a obrir, porfa.
1: Mira, sí, és molt fàcil, poses aquí la clau, apretes una miqueta la porta cap a tu i ja se t'obre.
0: Ostres, ja està?
1: Ja està.
0: Però això és molt gran, i ara què faig?
1: Doncs mira, ara relaxa't, disfruta i digues benvinguts a l'Obert per Vacances.

0: Us imagineu poder-vos emportar el temps del clima amb vosaltres, allà on aneu? No, no em refereixo a aquells aparells d'aire condicionat portàtils de dubtosa utilitat, ni als ventiladors amb rodes, o aquells que es pengen al coll, sabeu, que s'han posat tan de moda, que sembla que vagis amb auriculars enormes. No, em refereixo al clima interior, al clima anímic. Vull dir, no seria genial poder aïllar-se de les tempestes i els mals rotllos externs que tenim al voltant i mantenir aquella llum, aquella calidesa d'estiu a l'esperit? Calidesa, que no aquesta calor tòrrida que està fent. Això és el que ve a dir la cançó dels Crowded House, Weather With You, que estem escoltant. Bé, ho deien l'any 1992, quan la van treure i va ser tot un èxit. És curiosa perquè tu mires el videoclip i tot són imatges d'estiu, de platja, de gent rient i xalant amb el mar, viatges per carreteres infinites, allò que se'n diu una cançó amb vibres d'estiu. En canvi, sempre m'ha semblat a mi, almenys, que té un to melancòlic, la música, més de final d'estiu o d'entrada de la tardor, potser. Home, deu ser per allò dels acords menors, que diuen, no ho sé, són, vaja, eren de Nova Zelanda, els Crowded House. Quin temps deu fer a Nova Zelanda, a veure? A veure, Wellington és la capital. Home, 13 de màxima, 13 de màxima i 7 de mínima. No està mal, quina enveja, que fresquets, eh? Però no, és igual. Que sapigueu que ara mateix podríem estar a Nova Zelanda, a l'illa de Guadalupe, a la platja d'Ipanema, una salutació si ens escolteu des d'allí, a qualsevol lloc paradisíac. Però, a dia d'avui, 13 de juliol de 2026, 70 emissores de ràdio local de tot Catalunya, hem decidit que el millor lloc per passar l'estiu era aquí amb vosaltres, al vostre costat. Això sí, intentarem no enganxar-nos massa, que corri l'aire, que fa molta calor. I d'aquestes 70 emissores de Catalunya, va, que faig, miro, mira, poso el dit pel mapa, tic-tic-tic-tic-tic-tic-pam. He parat a Cardedeu. Què deu passar ara mateix a Cardedeu? Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oh, quina
1: molt
0: sort.
1: Content de
0: quina
1: començar sort. Aquest obert per vacances amb vosaltres.
0: Quina sort, que he passat el dit pel mapa i estava a punt, molt bé.
1: Està ràpid, sempre ja ens coneixes.
0: Escolta, Cardedeu, què fareu a l'obert per vacances? Que em sembla que cada dia, tot just començar el programa, començarem amb vosaltres, també.
1: Sí, cada dia tindrem un tema del dia. I a que no saps per quin tema, que és un dels temes majors d'aquests darrers dies, començarem avui.
0: No sé, en tenim molts... No, digues.
1: Va, ja l'has avançat. Ventilador o aire condicionat. De fet, des d'aquí llanço una reflexió als nostres oients, i és que parlant d'aire condicionat, us heu plantejat alguna vegada que el que nosaltres concebem com un aparell que ens refreda les cases és alhora un radiador que genera calor i rescalfa carrers i ciutats? I és que, per sort o desgràcia, el fet que el 1902 l'enginyer nord-americà Willis Havilland Carrier inventés l'aire condicionat, en aquell moment concebut per controlar la humitat i la temperatura de la planta d'impressió Sackett Williams de Buffalo, a Nova York, fa que avui en dia els nostres carrers i ciutats s'escalfin un parell de graus per sobre de la temperatura ambient, Núria.
0: És a dir... Per un costat surt fred, a casa nostra, però per l'altre surt calent al carrer, no?
1: Exacte. Pensa que si un dia arribem a l'escandalosa temperatura de 38 graus, gràcies a aquests estimats aparells, al carrer n'estaran a 40. Reflexionem-hi, gent de bé, així que avui, sense voler incitar ningú a votar una cosa o altra...
0: No, ho estàs fent, ho estàs fent,
1: Ho estic fent, sí. Ja saps que jo sempre punxo allà. Però bé, us anirem penjant jornada rere jornada el tema del dia a Instagram perquè la gent pugui votar.
0: Això com ho hem de fer? Com ho hem de fer per participar?
1: Doncs mira, entreu al nostre perfil Obert Vacances, tal com sona, Obert Vacances, i allà trobareu publicacions, reels, el tema del dia també. Podeu trobar recuperacions de les entrevistes que farem al llarg de tota la temporada, els reportatges, veureu que no us perdreu res aquest estiu.
0: Instagram serà la nostra referència a xarxes si voleu seguir l'Obert per vacances, i Ràdio Televisió Cardedeu seran els companys de viatge que ho faran possible. Gràcies, Enric, fins després, tornem a parlar.
1: A vosaltres, fins després.
0: Doncs vinga, entrem en matèria, que ja passen 10 minuts de les 9.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que avui enceta temporada, la temporada del 2026. Avui és dilluns, és dia 13 de juliol, com dèiem, són les 9 i 10 del matí, i a partir d'ara i fins al 4 de setembre escoltareu una setantena d'emissores, que són les que avui participen a tot Catalunya, nord, sud, est, oest, a l'Obert per vacances. 8 setmanes, 40 programes d'emissió i un eclipsi total entremig. Atenció, perquè posem també l'èmfasi en que el dia 12 d'agost la farem grossa. No estem sols, tenim l'ajuda inestimable a la coordinació de tot l'equip del Prat Mèdia, com dèiem, l'equip de xarxes de Ràdio Televisió Cardedeu, i a Tarragona Ràdio agafem el relleu de Premià. L'any passat portaven ells la capçalera del programa, en aquest cas us parla Núria Cartanyà, i deixeu-me que doncs dediquem avui el programa a la gent de Premià i especialment al Manel Ferrer, que era qui us saludava l'estiu passat. De què parlarem avui? Us dic una mica així de memòria, però començarem amb una entrevista doncs una mica seriosa i del tot d'actualitat. Començarem parlant sobre com està el panorama d'incendis a Catalunya, que ja us dic jo que en fi, està bastant extremadament actiu, més del que voldríem. Ho farem parlant amb responsables de bombers de la Generalitat. També tindrem una estoreta per marxar cap a la platja de Torredembarra, perquè allà han instal·lat unes mena de taules de salvament en cas d'emergència o d'ofegament. Taules, doncs, això, que poden utilitzar tots els ciutadans. Parlarem d'educació i lleure, i és que visitarem un dels moltíssims casals d'estiu per a infants, nens, nenes, que hi ha per tot Catalunya. Estrenem un podcast dedicat al mar que ens porten des de l'Escala, un podcast en què avui sabrem la relació entre oceans i meteorologia. I tindrem un raconet friki, perquè és que els de Vilafant ho són molt i ens encanta. Avui, a la Friki Time, amb els companys de Vilafant, parlant sobre el gat còsmic, el Doraemon, sí, de color blau. Tancarem amb un apunt d'agenda i sabrem, sobretot, què pensa la nostra audiència entre l'aire condicionat, que trieu aire condicionat o ventilador. Us donarem algunes pistes i algunes idees perquè trieu de manera lògica, però al final la decisió és vostra i la calor és la que mana. Com dèiem, benvinguts, ara sí, a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I enguany ens hem plantejat l'Obert per Vacances, que començaria cada dia amb una ronda d'actualitat per tot el territori català. Volem conèixer, com dèiem, de nord a sud, d'est a oest, què passa a Catalunya. És per això que anirem establint cada dia, tot just començar el programa, connexions ràpides amb tots els territoris per saber això, les notícies més destacades de l'actualitat. Avui, si ens ho permeteu, per desgràcia, la primera de les connexions passa per a Tarragona, concretament per Aiguamúrcia. Crema encara aquest incendi que ahir doncs estava molt actiu i sembla que fins i tot ara estem parlant ja de confinament. En tot cas, des d'Aiguamúrcia mateix ens dona més detalls la nostra companya Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers continuen treballant en aquest incendi que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Oriol Corbella, cap dels bombers, ha explicat que han aconseguit estabilitzar el flanc dret i el cap, però que tenen més feina amb el flanc esquerre perquè es troben en una zona més abrupta. Per aquest motiu i perquè hi ha diferents focus secundaris, han decidit evacuar de forma ordenada i preventiva unes 300 persones de cases disseminades del municipi de Querol. Corbella ha dit que no hi ha perill imminent de foc, però que ho han fet per seguretat. L'escoltem.
4: En el cas de que arrenqués aquestes carreres que preveiem que poden iniciar-se en el flanc esquerre, però que també creiem i som molt optimistes que les podem contenir. És per això dèieu que és de forma preventiva. Doncs sí, hi hauria perill per aquestes cases i per això realitzem l'evacuació.
3: Els bombers volen esperar a veure com evoluciona tot amb la pujada del vent i de les temperatures d'aquest matí i per això no creuen que fins la tarda es pugui donar per estabilitzat a aquest incendi.
0: Més enllà d'això, alguna
3: altra... I també hem de parlar d'una...
0: Rodalies, veritat?
3: Sí, sí. Ah, exacte, hem de parlar d'un altre tema que és Rodalies i és que hi ha un nou matí... complicar la circulació de les línies R13, R14 i RT1. Es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe, concretament a una de les infraestructures de Picamoixons. Semblava que aquest servei alternatiu fa una hora es podia recuperar, però s'ha tornat a repetir la incidència i, per tant, hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Gràcies, Marina Pérez Gota, en directe des d'Aiguamúrcia. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Girona i la comencem en clau política, i és que l'alcaldessa de Girona diu que se'ls ha acabat la paciència i d'aquesta manera deixa entreveure una ruptura al govern. Des de Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora. Doncs sí, en un article al Punt Avui d'aquest cap de setmana, la dirigent de Junts atribueix aquest malestar al fet de diverses demandes del seu grup, en aquest cas que no han estat escoltades, entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública, Geis també ha defensat que Girona necessita més capacitat de gestió i visió de futur segura per afrontar els reptes derivats de la crisi demogràfica i ha reclamat, a més, transformar també l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania. Per la seva banda, Guanyem Girona insta Junts també a decidir, sense dilació, si vol continuar el govern o passar a l'oposició. Des del juny del 2023, en recordem, Lluc Salelles governa la ciutat gràcies a un pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Saïd, se sent cantar, eh? Des de Tarragona sentim com canteu els de Girona. Què passa?
5: Doncs sí, perquè tenim a 200 cantaires donant el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior. Amb un concert a les escales de la Catedral de Girona han interpretat cançons de la banda sonora del nostre país, com El cant dels ocells, El noi de la mare o també Girona m'enamora. En aquest cas podem escoltar Anna Gené del comitè directiu del festival.
6: I el festival no només és de portes endins, sinó que durant la setmana aquí volem, nosaltres creiem que és un festival molt inclusiu perquè hi tenen cabuda tot tipus de cors. Hi ha tallers per tots els cors, de diferent tipologia, molt diferents, músiques i ritmes molt diferents, i venen cors de tota Europa que, a part de participar en aquests tallers, volen oferir a la ciutat un concert. Llavors, això nosaltres l'anomenem el Choir to Choir, per tant, durant tota la setmana, en diferents espais d'aquí Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
5: En aquest sentit, el Festival de Cors Infantils i Juvenils, itinerant, recordem, tampoc competitiu, aplegarà a la ciutat al llarg d'aquests dies 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països, com per exemple Itàlia, Portugal, Suïssa o també la Xina. A més, hi participen corals de la Comunitat Valenciana i Galícia i la mostra s'allargarà fins aquest diumenge vinent amb concerts gratuïts i també tallers de creació musical.
0: I tanquem l'actualitat de Girona parlant-vos sobre habitatge.
5: Correcte, perquè es dona el tret de sortida a les obres per construir 51 habitatges de lloguer assequible a Figueres amb 9,5 milions d'euros d'inversió. La promoció és a l'Avinguda Costa Brava de la capital a l'Empordanesa i els treballs, de fet, està previst que finalitzin a mitjans del 2028. En aquest cas es tracta principalment de dos blocs de planta baixa i tres plantes pis dissenyades pels arquitectes Mayra González, Enric Rojo i també Víctor Baum, que en aquest cas se construiran en terrenys de l'Incasol. La distribució dels habitatges en corones, en aquest cas al voltant d'un pati central, facilitarà doncs la ventilació creuada i també propiciarà una millor climatització dels habitatges tant a l'estiu com també a l'hivern.
0: Gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM. Moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: I des de Ràdio Rubí ens apropen l'actualitat pel que fa a Barcelona i comencem parlant sobre l'esvoranc de la línia 9 del metro a Putxet, que sembla que està fent la guitza o afecta vaja a diversos comerciants. Paula Iglesias, Ràdio Rubí, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, els comerciants afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro del Putxet a Barcelona reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Recordem que dimarts passat quatre finques del barri del Putxet de Barcelona van ser desallotjades per l'enfonsament d'un pati d'interior d'illa al número 4 del carrer Rubinstein. Els comerciants han pressionat perquè es tinguin en compte la seva situació i demanen que si els locals estan en bon estat, pugui reobrir abans que es permeti el retorn dels veïns als habitatges. Els afectats, organitzats a través de l'Associació de Comerciants Barnabasi, tenen demà dimarts al migdia una reunió amb l'asseguradora. Esperen que aquesta comparegui i doni garanties sobre els terminis de cobrament. De moment, existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però el problema és que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que crèdit i l'afectació no poden iniciar els tràmits.
0: I seguim en aquest cas en plana cultural, que és que acabem de passar un cap de setmana molt, molt intens al Festival Cruïlla, veritat?
7: Doncs sí, el Festival Cruïlla 2026 tanca la seva 16a edició amb 73.000 assistents al llarg de les seves 4 jornades al Parc del Fòrum. Un lleuger descens respecte a l'any passat, quan es va establir el rècord de la cita barcelonina amb 82.000 persones. La davallada s'explica per la jornada de dimecres, clàssica obertura d'aire juvenil, que tan sols va reunir 9.000 persones amb Halsey com a cap de cartell. El 2025 aquesta jornada va reunir 18.000 persones amb el gran reclam de Gracie Abrams. El director del Cruïlla, Jordi Herreguer, creu, però, que aquesta és la millor versió del festival que s'ha obert fins ara.
8: Jo crec que és el millor festival que hem ofert mai. La programació més completa, tots els escenaris, des del més petit fins al més gran, estan funcionant, sempre estan plens, en qualsevol horari, tot tipus d'artista, comèdia, dansa, moda, sempre trobem una gran afluència de públic i amb un nivell de qualitat de les actuacions excepcional.
7: Després d'una obertura amb 9.000 assistents, dijous es va registrar la millor dada de la seva història al segon dia de festival. 20.000 persones van seguir grups com Garbage, Suede i Pixies, que van bufar les espelmes dels 40 anys de carrera amb un concert explosiu a l'escenari principal del Parc del Fòrum. La jornada de divendres va arribar a les 21.000 persones assistents i dissabte, amb el tancament de l'edició amb noms com Jovanotti, Joan Batiste o Rigoberta Bandini, el Cruïlla va reunir 23.000 persones més.
0: I per tancar la informació relativa a Barcelona, marxem ara cap a Badalona per donar-vos una mala notícia que, sens dubte, anirem anant repetint malauradament durant l'estiu.
7: Sí, una dona de 71 anys va morir ahir diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment va entrar en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei van iniciar les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques van continuar amb la reanimació de l'afectada, però no va ser possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Paula Iglesias, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
0: I encara es queden un parell de connexions. Mireu, marxem cap a Terres Lleidatanes, perquè des de 1 a 1 també ens porten l'actualitat de Terres de Ponent. Judit Castellà, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Parlem d'incendis també, no?
9: Exacte, els bombers donen per controlat ja l'incendi de Camarasa, que ha afectat unes 22 hectàrees. Protecció Civil també ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. Hores ara els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió també de punts calents per poder evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua i hem de recordar que a causa del foc un home va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat al cap de Balaguer. També en onada de calor, en les altes temperatures, Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera conferents a la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. Des del sindicat asseguren que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit. Segons explica Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals del sindicat, l'afectació en algunes finques per la deshidratació dels arbres supera el 80%, per la qual cosa en aquestes zones el valor productiu baixarà en picat.
10: El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acaba arribant al calibre comercial que ens demanen. Se'ns quedaran unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apta per una categoria de primera.
9: Una altra de les conseqüències de la calor és la floració d'alguns arbres en ple mes de juliol i assegura que no es tracta d'un problema de rec, sinó que l'arbre no pot assumir tanta calor i es paralitza quan s'assoleixen més de 36 graus. Cal tenir en compte que Catalunya és un dels potencials productors de pera a Europa. Per això, ara des d'Unió

0: Han estat protagonistes per la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, a Camarles. Illa va participar en una jornada de preparació de l'eclipse solar del dia 12 d'agost, on va defensar que Catalunya vol viure aquest fenomen no només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Una trobada que va reunir investigadors, responsables d'emergències i experts també en astronomia per coordinar aquest dispositiu institucional. La segona visita institucional va tenir lloc a Flix, on es va anunciar una inversió superior als 1.000 milions d'euros de l'empresa Submer Group, que per construir precisament un gran centre de processament de dades d'intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros, un projecte que començarà a funcionar el 2027 i preveu crear 150 llocs de treball en la primera fase. La jornada de diumenge, però, va quedar marcada per un tràgic accident a la Font Calda, al terme municipal de Gandesa. Una nena de 9 anys va perdre la vida després que una roca es desprengués mentre es banyava a la zona d'aigües termals. En el mateix succés també va resultar ferida una jove de 24 anys.
1: Moltíssimes gràcies des de les Terres de l'Ebre, a la Plana Ràdio. Tere Giné, una abraçada.
0: Una abraçada, Núria.
1: Tanquem la ronda d'actualitat i entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: l'hidratació suficient per poder doncs, desenvolupar la seva tasca, doncs tenim doncs, aquestes baixes humitats, aquestes temperatures tan altes que la vegetació fa que continuï també estar molt disponible i per tant també ens emplacem unes campanyes amb molt risc.
1: No sé si, vaja, vull dir, aquests factors que acabes d'identificar com probablement els que preocupen més a bombers, no sé si també

0: el factor de simultaneïtat que pugui haver-hi al país.
1: Sí, de fet, bombers vam passar doncs, un mes de juny molt complicat el 2022, un 2022 en què vam tenir simultaneïtat a tot el país, i per tant aquí sí que la lliçó presa d'aquella època va ser doncs, que havíem d'intentar-ho evitar. Vale? Però estem aquí en una situació on fàcilment podríem entrar en simultaneïtat i amb això treballem qualsevol avís que tenim, doncs el treballem amb contundència per intentar doncs, fer allò que vam aprendre el 2022, que és que no volem tenir més d'un incendi gran, que no volem mantenir incendis actius en diverses zones del país i, per tant, aquí doncs, anar perdent recursos en cada un d'aquests incendis. I, per tant, aquí sí que és important doncs, potenciar tot allò que hem après i que estem aplicant, que és treballar amb aquesta estratègia de país, intentar doncs, optimitzar al màxim els recursos i fer que hi hagi aquestes eines que el govern doncs, ha impulsat, que són aquests eixos de confinament, per intentar doncs, també doncs, que el territori ens ajudi a minimitzar els impactes dels incendis.
0: Precisament per minimitzar aquests impactes per a la ciutadania en general, quines serien les mesures de prevenció més importants que recomaneu des de bombers per tal d'intentar ajudar, també?
1: Sí, hi ha aquí unes mesures actives i unes passives. Les actives serien evitar tota activitat que suposi un risc d'incendi forestal. Això hi ha algunes, són unes mesures que poder, doncs, no som capaços de fer, o com per exemple doncs, puguin tenir doncs, una avaria al cotxe que pugui encendre's, i per tant aquí sí que són una part accidental, però sí que hi ha altres parts que podem evitar, no? Com per exemple treballs amb incendi, amb foc en entorns naturals, activitats de lleure que involucrin també l'ús del foc. Tot això doncs, ens ajuda a intentar doncs, minimitzar no només el risc d'incendi forestal que pugui doncs, succeir, sinó també la protecció de les persones. I per tant aquí sí que la protecció de les persones també hi ha una part important doncs, que la gent també ha de fer, evitar fer cas sobretot de les restriccions d'accés al medi natural quan estiguin aplicades, i també evitar zones de risc quan hi ha risc al d'incendi. Després també hi ha un altre factor molt important que les persones també doncs, han de col·laborar, és mantenir doncs, les parcel·les, els voltants de les cases nets, val? Perquè això permet, quan hi ha un incendi, doncs, minimitzar també l'impacte cap a les persones i els seus béns.
0: A més, vaja, no sé si també es demana sentit comú. Parlo, per exemple, de barbacoes, de borilles de tabac, per exemple. No sé si al final també parlem de sentit comú.
1: Sí, de fet, els companys de Gent Rural ja ens comenten doncs, que 9 de cada 10 incendis hi ha l'acció humana al darrere, no? I per tant, aquí sí que comentàvem doncs, qualsevol activitat doncs, industrial, doncs, evitar doncs, que hi hagi presència de foc a l'entorn natural, i també, evidentment, com comentaves, doncs, aquestes accions que podem doncs, minimitzar-les, evitar-les, que és tirar borilles pel vehicle quan circulem, com també doncs, fer barbacoes en zones de risc. I per tant, aquí sí que les barbacoes tenen uns mecanismes, que és el tap de la xemeneia, un mataguspires, que això permet minimitzar sempre doncs, el risc de que hi hagi qualsevol petit conat.
0: Clar, volia preguntar-te també sobre els propietaris de terrenys rústics, de masies, d'explotacions rurals. No sé fins a quin punt també és la seva responsabilitat legal en aquest context.
1: De fet, aquí tots som responsables d'una mica del risc, i per tant aquí sí que és veritat que hi ha doncs, unes lleis doncs, que fa que tota urbanització, tota edificació aïllada hagi de tenir doncs, unes franges perimetrals, que no vol dir tenir zero vegetació, sinó vol dir tenir un entorn doncs, que quan hi hagi doncs, un incendi que entri de fora cap a dintre, o que succeeixi un incendi en aquestes urbanitzacions o cases i que faci doncs, que surti cap a fora, per tant, aquí sí que són les condicions que són responsabilitat de la propietat, val? I per tant, aquí sí que l'administració ha de col·laborar que això pugui succeir, però la responsabilitat, sobretot, és de la propietat, perquè aquests entorns doncs, siguin segurs, no? I aquí doncs, no són entorns que generin que l'incendi no pugui passar, sinó que pugui passar amb unes condicions que nosaltres com a bombers els podem afrontar, i també doncs, que les persones, si reben l'impacte quan estan a l'interior de casa seva, doncs, tinguin unes condicions d'incendi que siguin superables si nosaltres no som capaços d'arribar. Com és una mica doncs, la premissa que s'està marcant en aquests incendis, com heu vist doncs, els últims dies, de que premiem doncs, el fet de que es confini envers que s'evacuï.
2: Jordi, perdona que us interrompi, ara ja anem acabant l'entrevista, però és que bé a Tom parlava sobre això, la responsabilitat que tenim tots plegats. No sé si vosaltres, que esteu a primera fila, teniu d'alguna manera la sensació que, vist el vist, les lleis s'haurien d'endurir, la normativa s'hauria d'endurir, hi hauríem d'haver més sancions o, no sé, algun tipus de normativa més restrictiva, tal com pinten les coses cada any, no?
1: Sí, bé, de fet, estem ja l'any 2000, que es va començar doncs, a establir aquest fet d'autoprotecció, i a més, com a responsable de les comarques de Girona, vam viure el 2012 un incendi forestal molt contundent, molt ràpid, molt, amb l'afectació molt important que va ser l'incendi del 22 de juliol del 2012 a la Jonquera, on van cremar 13.000 hectàrees, i ja sí que vam aprendre que no eren capaços de posar un vehicle de bombers per cada casa, ni un bomber per cada persona, i per tant aquí sí que vam veure que allò anava en sèrio pel que fa a l'afectació de les persones, allà no vam ser capaços de protegir cada una de les edificacions que hi havia en aquestes 13.000 hectàrees que van cremar en molt poques hores, i per tant aquí sí que vam posar doncs, una mica doncs, alerta a la normativa, i es va fer una modificació que s'incluïa aquesta capacitat que tenia l'administració d'actuar, si el propietari no ho feia, fent doncs, altres mesures compensatòries per poder doncs, tenir aquestes franges de protecció, no només de les urbanitzacions, sinó dels nuclis urbans. Per tant, una mica doncs, la normativa existeix, sabem claríssimament que quan una edificació té l'entorn net, l'incendi passa millor que no pas quan està doncs, l'incendi doncs, en capacitat per poder doncs, cremar amb intensitat al voltant de les edificacions, i per tant una mica doncs, la responsabilitat de les administracions i les persones doncs, propietaris doncs, ha de florir per poder doncs, que això sigui una realitat.
0: Jordi, de fet, volia preguntar-te si algú veu un incendi començant o sospita d'un focus, què ha de fer exactament? Quin és el protocol a seguir per la ciutadania?
1: Bueno, aquí, de fet, doncs, hi ha dues coses importants. Una és que s'avisi ràpidament. Val? Aquí sí que és el número d'accés a totes les emergències del país, és el 112. Per tant, aquí sí que és important doncs, que es truqui ràpidament al 112, que es digui on te localitza aquesta columna, si està al voltant de casa o no, si és una columna important o no és una columna important. Doncs això també ens ajuda una mica si fa vent o no fa vent. I per l'altre, que és molt important, és que ningú es posi en risc. No? Aquí sí que és marxar de l'inici de l'incendi, marxar a direcció contrària cap on va el fum, i això són les dues coses importantíssimes que hauríem de donar a la ciutadania. Un és l'avís prematur, trucar al 112, i l'altre seria doncs, que no es posin en risc i, per tant, vagin doncs, en sentit contrari al fum i que es posin en lloc segur.
0: Ja per últim, si haguéssim de quedar-nos amb un missatge de bombers per a tothom que ens escolta a l'hora de, sobretot, prevenir riscos, sobretot a l'hora d'enfrontar, almenys d'aquesta forma preventiva, els incendis, quins serien, Jordi?
1: Sí, ja entrant en la tercera onada de calor que tenim aquest estiu, el risc és molt alt i, per tant, aquí no només necessitem que tinguem el cos de bombers i els altres col·laboradors amb emergències doncs, a punt, sinó també necessitem una ciutadania que sigui responsable també amb aquest evitar doncs, el risc d'incendi forestal, i que si succeeix un incendi forestal al seu entorn, doncs que facin cas de les mesures que s'estableixin de confinament i evacuació i que intentin doncs, per totes doncs, minimitzar doncs, el risc en totes les activitats que facin, ni exposant-se ni provocant res que pugui generar qualsevol incendi forestal.
0: Jordi Martín, cap de la regió d'emergències d'aquí de Girona, dels bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i també per la vostra feina amb o sense incendis actius.
1: Molt bé, gràcies i també un plaer estar amb vosaltres.
2: Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies, company.
0: Una abraçada.
2: Anem anem avançant, són les 9 del matí, 40 minuts, i ens queda temps per una segona entrevista. D'aquí a poquet marxarem cap a Torredembarra, perquè allà han instal·lat a les platges unes taules de salvament per poder, doncs, atendre a nivell ciutadà en una primera emergència que ens puguem trobar a la platja. Això serà l'entrevista amb què tancarem l'hora. Abans, però, us hem d'explicar que han passat moltes coses a nivell casteller. De fet, estaran tot l'estiu passant, i el que farem nosaltres a l'Obert és donar veu cada dilluns als companys de Ràdio Ciutat de Valls, que segueixen l'actualitat castellera. Ells ens portaran la crònica del cap de setmana, ens explicaran què cal fer, on cal anar per veure bons castells el cap de setmana següent, i tindrem també un apunt per a aquells com jo que no n'entenem massa de castells. Doncs vinga, arriba el podcast de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem també actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor al món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada en una de les grans cites, com és el concurs de castells, i en qüestions que van més enllà de plaça. Som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Doncs ara toca analitzar el que ha estat el cap de setmana casteller al Baix Gaià. La gran protagonista, sens dubte, ha estat la Diada de les Cultures d'Altafulla, que va viure la seva millor actuació de la seva història a la plaça del Pou. Un autèntic frec a frec entre els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Sigues de Valls, dues de les grans candidates a arribar al concurs de castells amb opcions de victòria. La Vella va descarregar tres games extra amb el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i pilar, i el pilar de 8 en folre i manilles. Els verds no es quedaven enrere i descarregaven el 9 de 8, el 4 de 9 en folre i agulla, i el pilar de 8 en folre i manilles, tot i deixar en intent el 2 de 9 en folre i manilles. També la notícia del cap de setmana és pels Sigues de Tarragona, que tornen a ser colla de nou descarregant el 4 de 9 en folre després de 2 anys. I la sorpresa del cap de setmana la trobem al Serrallo. Els Sigues del Serrallo han fet història descarregant per primera vegada el 3 de 8 i confirmant un inici d'estiu espectacular. I per acabar de rematar, un apunt sobre la Diada del Quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. La jove de Tarragona va estar el 2 de 9 en folre i manilles per primer cop a la localitat torrenca, a una Diada on els nois de la Torre recuperaven el 2 de 7. En definitiva, un cap de setmana que confirma que l'estiu casteller arriba carregat d'emoció.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del proper cap de setmana. La nostra atenció es centra sobretot en aquest dissabte 18 de juliol i ens fixem en la diada de la Festa Major de la Riera de Gaià, on podrem veure la colla jove Sigues de Valls, els nois de la Torre i els Siquets del Serrallo. Alicent clar, veure de nou la colla joves a la localitat del Baix Gaià i sobretot també els Siquets del Serrallo després de quallar un moment i una temporada inèdita després d'escarregar el 4-8, i veurem quins objectius es marca la colla. Per aquest mateix dissabte també ens apuntem al 6è memorial Pepe Rodríguez a Sitges a les 7 de la tarda, diada que es pot seguir en directe per Canal Blau, amb la presència dels castellers de Vilafranca i la colla jove Castellers de Sitges, també una colla a seguir durant la temporada. I finalment, per aquest dissabte us recomanem la diada castellera de juliol al Catllà. Nens del Vendrell, xiques de Reus i xiques de Tarragona seran els protagonistes d'una actuació que també celebrarà a les 7 de la tarda.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Aquesta mateixa setmana parlem d'una notícia d'estricta actualitat i que donarà de què parlar i que copsarà diversos titulars de mitjans d'arreu del territori. I és que parlem del nou sistema per aconseguir les entrades del concurs de castells. Atents, perquè enguany hi ha un canvi important. S'obrirà un període de inscripcions i posteriorment les entrades s'adjudicaran mitjançant un sorteig. Una decisió que busca solucionar un problema que s'havia repetit en les últimes edicions del concurs, la saturació del portal web en el moment de la compra, amb milers de persones intentant accedir al mateix temps i provocant, en moltes ocasions, problemes de funcionament del sistema. Això ho explica la directora del concurs de castells, Esther Roca.
5: A les 10 del matí, el dia 16 de juliol, a les 23:59, per inscriure's a una web creada per a l'ocasió, i on cada participant podrà sol·licitar un màxim de 4 entrades per dissabte i un màxim de 4 entrades per diumenge. A partir d'aquí rebran un correu electrònic amb un número que serà el que el dia 20 de juliol, i també amb un acte obert i amb presència de públic i premsa, determinarà el sorteig, aquest sorteig que es farà el dia 20, determinarà quina franja de números tenen la possibilitat de comprar les entrades.
4: Aquest nou model s'assembla al que ja s'utilitzen en altres grans esdeveniments esportius, com alguns clubs de futbol amb els seus socis, per repartir entrades en cites d'alta demanda, per exemple, com fan amb el repartiment d'entrades als seus socis a la final de la Champions League. I fins aquí aquesta primera edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat el cap de setmana a les places, hem posat l'agenda Castell dels propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de Castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera al web per vacances i nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
2: Gràcies, Eric Rosé, que Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb més arguments.

0: Mireu, són les 9:45. Sí, sí, falta un quart només per les 10 i aquí, almenys a Tarragona, marca el termòmetre 29 graus de temperatura. Moment per fer un banyet. Marxem cap a la platja. I és que les platges de Cubelles, Sitges, Cambrils i Torredembarra compten aquest estiu amb unes noves taules de salvament. Estan a disposició perquè les utilitzin tots els ciutadans. Es tracta d'una prova pilot a nivell d'Europa per millorar la seguretat dels banyistes. Així que marxem cap a la platja de Torredembarra a conèixer com són aquests elements, com s'han d'utilitzar. Les companyes d'Ona la Torre ens en donen més detalls amb conversa amb el sotsinspector en cap de la policia local. En tot cas, em sembla que tenim un canvi de convidada, eh? En tot cas, li demanem a la Raquel Martínez. Amb qui està, Raquel? Bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Doncs estic amb una altra Raquel, amb la Raquel Arasa, que és la caporala i responsable de la unitat del servei marítim de la policia local de Torredembarra. I mira, ara mateix davant del mar, també, no sé si estem als 29 graus o pujant, fa molta calor, fa un dia de platja fantàstic avui i volem doncs començar l'estiu donant consells de seguretat, perquè sempre és important doncs banyar-nos en plena consciència, i volem conèixer aquests nous elements que estan aquí instal·lats, el tenim aquí davant nostre, i ara us el descriurem amb l'ajut de la Raquel Arasa. Molt bon dia, Raquel, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, molt bon dia.
1: Estem just davant, d'una d'aquestes taules de rescat. Perquè la gent ens entengui com són, com funciona, de què estem parlant, com els podríem descriure, aquests elements?
2: Doncs mireu, aquestes taules representen una petita com a taula de surf, és com un bodyboard, que es diu lifeboard, precisament, i representa que són una petita taula de color vermell, perquè es vegi, perquè sigui els colors d'emergència, i està formada per moltes nanses, té molta flotabilitat i porta un GPS integrat.
1: A més, té com les instruccions ja a la pròpia taula perquè la gent entengui com funcionen, perquè són perquè les utilitzi la gent en cas de necessitat.
2: Sí, estan penjades únicament d'un pal de bandera, i és perquè si una persona es troba a la platja i té una necessitat, una emergència, doncs no es fiqui a l'aigua així directament, sinó que té un element de flotabilitat en què pot anar bé per la seva seguretat i l'emergència que vulgui realitzar. De fet, ens trobem que moltes emergències d'aquest tipus és perquè un familiar té problemes o perquè gent té cor de voluntat d'ajudar i en comptes de tenir un problema, després hi ha més problemes. Es tracta d'això, d'evitar que hi hagi més problemes.
1: Molt bé. Com funcionen? Com les faríem servir? Perquè estan aquí penjades, entenc que es poden despenjar fàcilment i seria qüestió d'agafar-nos-hi, mirar aquestes instruccions. Què és el que hi diuen?
2: En aquestes instruccions diuen que es pot despenjar, que en cas d'emergència primer és protegir-nos a nosaltres i despenjar-la, i diu més o menys la capacitat de flotació que té. Llavors és simplement agafar-la i entrar a l'aigua.
1: Molt bé, doncs unes taules que, com dèiem, és una prova pilot que es fa a tot Europa. Han triat 4 platges, entre elles les de Torredembarra, per tenir aquests dispositius que han de millorar la seguretat. Com ens comentava la caporal, estan penjats d'un màstil, d'un pal, on hi veiem també un senyal de SOS amb un telèfon. Això és una altra de les novetats d'enguany.
2: Sí, és una novetat que hem posat aquest any, perquè el mateix, perquè veiem que el servei de socorrisme doncs finalitza una hora i clar, la gent gaudeix de la platja des de ben aviat fins a ben fosc. Llavors, si hi ha situacions d'emergència, perquè algú té problemes a l'aigua o perquè algú a la sorra doncs té un problema mèdic o perquè es perd un nen i no hi ha manera de trobar-lo, de localitzar-lo, hi ha aquests pulsadors que directament parles amb la policia local i és un interfono, com si diguéssim, i tu pots parlar amb el policia, li expliques l'emergència i llavors s'activen tots els serveis que facin falta.
1: Molt bé, així uns telèfons 24/7 a disponibilitat de tothom, amb un sol pulsador, que heu posat en diferents punts, n'hi ha uns quants, com aquest que tenim davant, repartits per les diferents platges.
2: Sí, és així, tenim una platja Canyadell, una platja Paella, una platja Barri i tenim 2 a platja Muntanyans, Tautca, que és té molta distància de platja.
1: Molt bé, doncs uns pulsadors, ja veieu, novetats. I no queda aquí la cosa. Avui la caporal ens ha vingut a veure amb un dels vehicles de la policia local. En teniu uns quants aquí la unitat de salvament a les platges. I teniu noves incorporacions perquè heu comptat enguany amb unes boies autoinflables, que és per si heu de fer una intervenció d'emergència dins l'aigua. Explica'ns com funcionen.
2: Ens hem trobat en diferents ocasions que el policia és el primer en arribar, sobretot policies locals, som els primers a arribar en una emergència en un poble de costa, no?, a l'aigua, i clar, no teníem eines, no teníem elements de flotabilitat. Llavors, en aquests dispositius hi ha de dos tipus. Un, que és com un cinturó, que el policia se'l pot lligar per accedir a l'aigua i que, com hem dit abans, no siguin dos problemes en comptes d'un, i que suporta la flotabilitat del propi policia i de la víctima que vagi, o de la persona que té problemes que vagi a rescatar. I després hi ha un altre tipus, que simplement és una boia autoinflable que es pot llançar i amb el contacte amb l'aigua doncs s'activa i flota. Està pensat, per exemple, rescats que hem tingut a la zona del Roquer, de que sota doncs, hi ha una persona, el policia no pot accedir, i d'aquesta forma li pot llançar aquesta boia i aquella persona pot flotar una miqueta més fins que arribin els serveis més especialitzats en aquell sentit.
1: Doncs una novetat, i no queda aquí la cosa, perquè just quan començava la temporada de platges anunciàveu també que incorporareu una xarxa de grans dimensions a la vostra embarcació de vigilància marítima, perquè la policia teniu des de fa molts anys una embarcació que us serveix també per fer aquest patrullatge per la mar. Com és aquesta xarxa? Com funcionarà?
2: És una xarxa d'uns 3 metres de llarg, més o menys, i serveix perquè en la nostra embarcació, per exemple, és una embarcació semirrígida, que vol dir que és una miqueta alta per poder treure una persona de l'aigua. Ens hem trobat en diverses ocasions en què costa molt, no està dissenyada exactament per aquella funció. Llavors, amb aquesta xarxa ajuda molt a agafar una víctima, ja sigui conscient o inconscient, i poder-la pujar amb molta facilitat a l'embarcació i alleugerir totes les tasques.
1: Doncs molts elements per no tenir ensurts, per acabar la temporada amb zero víctimes, sempre però mantenint la guàrdia. Entenem que és un repte molt important quan arriben els mesos d'estiu i venen molts banyistes, i en fi, Núria, avui hem volgut començar així temporada parlant de seguretat a les platges. Sí. Si et sembla, potser per a acabar, doncs, alguns consells que ens puguin ser útils a tots. Li preguntarem a la caporal, a la Raquel Arasa, quines són les indicacions que fan els socorristes, que feu des de les policies locals per gaudir del bany amb seguretat.
2: Doncs les indicacions que sempre diem és molta precaució, perquè el mar a vegades ho veiem pla, mira, doncs està bé, doncs, i veiem, ostres, per què el socorrista ha ficat una bandera groga? Doncs si desconeixem, perquè clar, no podem saber tot, el que us indiquem és que aneu al socorrista, pregunteu i us diran, doncs mira, hi ha corrents, i això, i l'altre, perquè a vegades no som conscients del perill que hi ha. Val? Per això sempre diem que siguin les indicacions dels socorristes. Si el socorrista li està dient una indicació a una persona, doncs que la segueixi. Que la segueixi, perquè és per la seva seguretat.
1: Doncs fer cas als consells dels socorristes, i sobretot tenir-li sempre respecte al mar, gaudir-ne, evidentment, però sempre amb mil ulls. I ja que esmentaves el Roquer, si et sembla, Raquel, per acabar, també recordar que no s'ha de saltar de les roques. Hem començat a més la temporada amb la malaurada notícia de l'accident que va haver-hi a Tarragona amb uns menors. És un consell que també any rere any insistiu en això.
2: És veritat, cada any recordem la mateixa història referent a que no s'ha de saltar de les roques, dels espigons. Sempre fem molta prevenció, tant en el servei de socorrista, de socorrisme, com nosaltres. Sempre informem als joves, si us plau, no salteu, pel tema simplement no perquè estigui regulat a les ordenances i que sigui una infracció i que es pugui sancionar perfectament, i de fet es fa, sinó per la seva seguretat, perquè a vegades no som conscients del mal que ens podem fer saltant.
1: Uh-huh. Doncs són els consells que avui ens ha transmès la caporala de la policia local, la Raquel Arasa, des d'aquí, des de la platja.
0: Molt bé, Raquel Martínez, on a la torre. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, companys.
0: 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Nosaltres recollim la primera hora del programa i a partir de les 10 tornem amb més continguts. Recordeu, seguim obert per vacances.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: el sol és tan congin? Saben que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
1: La xarxa local.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
3: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
4: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
3: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
2: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa al màxim per risc d'incendi i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. També estan tallades diverses línies de rodalies, al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I Educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

0: matí ja tinguin ganes d'anar de festa. Això és l'efecte zoo. Comencem així de matxosos aquesta segona hora del programa, en què tindrem altres continguts. Us explicarem la relació entre els oceans i el clima. Això serà a través d'un podcast que arribarà cada dilluns de la mà de Ràdio L'Escala i que es diu Mar a Mar. Sabrem com disfruten els nostres infants amb aquests milers de casals que hi ha per tot Catalunya que barregen lleure i, sobretot, educació, formació. Farem a quatre punts de l'agenda d'activitats d'aquests propers dies. També tindrem un podcast friki amb els companys de Vilafant, el Friki Time, avui parlant sobre el gat còsmic Doraemon. I una pregunta que tenim a l'aire des d'ahir a la nit, perquè això ja ho llancem en xarxes el dia abans de la nit perquè tingueu temps, no? A la nit és quan surten les millors idees. Però una pregunta que ja us hem formulat per ràdio des de les 9 del matí. Fa calor, aire condicionat o ventilador? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Què diuen?
1: Com em posa aquesta cançó? És millor que un cafè, això.
0: És molt xula.
1: Has vist?
0: És que es diu ventiladors, eh? La veritat és que per la lletra igual no...
1: Toca.
0: Sí, toca.
1: Sí, d'alguna manera ens ho fem passar així.
0: Doncs
1: mira, escolta'm, tema del dia. Jo començaré amb una resposta que hem tingut a l'Instagram. Recordem a tots els nostres oients que vagin a votar allà al nostre Instagram obert vacances. I és que hem preguntat si ventilador o si aire condicionat. I tenim la Pilar d'Espinavell que ens diu, jo l'hivern. O sigui, mira, ja directament...
0: Mira. Sí. Si el venguessin, no, encapsuladet, allà amb un pot.
1: Ves que el capitalisme no se n'enteri, que si no encara ho farà.
0: Ostres, vaja.
1: Mira, també tenim molta gent que ens diu equip ventilador, com l'Anna de Barcelona o la Maria de Gurb, que ens diu ventilador però de sostre. Com puc haver tardat tants anys a descobrir una cosa de tota la vida?
0: Sí. I ben xulos que els fan ara, que ja no són aquells de fusta tan enormes, no? Ara els fan allò amb llums de LED que canvien de color. Molt bé, Maria. Molt bé.
1: El que vulguis, una festa absoluta, pots tenir els ventiladors. A més, el que aconseguim amb el ventilador de sostre és que, com que l'aire calent sempre s'acumula a la part alta de les estances, doncs ho fem remoure i ventilem tot, valgui la redundància. Mira, també tenim la Susana de Sant Antoni a Vilamajor, que ens diu ventilador sempre, i l'Aina de Granollers, que això, per tots els que estem fent aquest programa, segur que ens interessarà, que diu ventilador que si no arriben els constipats. Quantes afonies hem passat, la gent que treballem amb la veu, no?, d'alguna manera.
0: Sí, que anem amb la bufandeta, no?, amb aquell mocadoret en ple estiu.
1: Jo fa 7 anys ja vaig escollir deixar-me barba, així no m'encostipo. Mira tu.
0: És i per això.
1: Sí, funciona. I mira, ja sí que també vull comentar-te els percentatges que estan canviant, perquè l'equip ventiladors està a un 68% i l'equip aire condicionat a un 32%. I aquest últim està pujant, així que instem a tothom que voti a veure qui guanya final del programa.
0: Vols dir que s'han deixat influir pel comentari que has fet abans?
1: Home, doncs espero que una mica sí, perquè espero que ho facin, perquè se m'està revertint, però sí. Bé,
0: mira, jo us dono la solució perfecta, perquè a mi sempre m'agrada allò que diuen, no?, de que no es pot tenir tota la vida. Home, igual sí que es pot tenir tot si tu les inventes. Tu agafes el ventilador i poses al davant del ventilador una ampolla de litro i mig d'aigua congelada.
1: Mira,
0: i que
1: fantàstic.
0: I que escampi.
1: Goita, fa 3 anys que ho vaig descobrir, això, i oli en un llum, eh?
0: Que sí?
1: Oli en un llum, i econòmic, a més no poder.
0: Escolta, per si algú encara té dubtes, Enric, després del final del programa tornarem a recollir els vostres missatges, les vostres participacions, i veurem si el percentatge, no?, si hi ha més amants o haters de ventilador o de l'aire. Això serà final. Però si et sembla per donar més arguments, hem preparat un report.
1: Fantàstic, sí? Escolta, no puc esperar-ho més ganes.
0: Fins ara, Enric, moltes gràcies. L'Enric Rubio, el company de Televisió Ràdio Televisió Cardedeu, que ens resoldrà el dubte sobre si l'audiència voleu ventiladors o aires acondicionats aquest estiu. Però, com dèiem, volem més informació, més dades per poder triar, i els hi hem demanat a la Marina Pérez Got, que està molt ben acompanyada amb un expert.
2: Uf, quina calor. No som ni

0: ventilador o aire condicionat?
1: Jo prefereixo l'aire condicionat perquè no em remou l'aire calent i pot refrescar una bona zona de la casa sense necessitat d'estar-hi sota.
2: Personalment prefereixo l'aire condicionat. És més refrescant, el pots graduar a la temperatura que prefereixis i no m'afecta tant a la gola com podria fer potser un ventilador.
3: Qualsevol opció amb aquesta calor serà bona perquè enguany la veritat és que està sent insuportable. Però jo prefereixo el ventilador. Sempre he anat amb ventiladors, mai hem tingut aire condicionat a casa i la veritat és que no l'he trobat a faltar. I ara que visc sola, crec que econòmicament és la millor opció per tenir-ho tanta estona com l'estic utilitzant. Així que, de moment, em quedo amb el ventilador.
4: Jo la veritat és que aquest estiu sense l'aire condicionat no podria viure, perquè al final el ventilador l'únic que fa és moure l'aire i amb la calor que fa és aire calent, així que per realment poder estar fresc i dormir tranquil·la i tal, 100% necessito ficar l'aire condicionat.
5: Ja veiem que és la gran pregunta i no té fàcil resposta. Avui nosaltres intentarem esbrinar els pros i els contres de cada aparell.

0: quin so de platja, de gavines, mare de Déu, quines ganes d'estar a la sorra esmorzant. No ben bé a la sorra, però sí que la propera connexió de l'Obert per Vacances es durà a l'exterior de nou.
1: Obert per Vacances.

Doncs ara vos acostumem perquè cada dia intentarem portar-vos, com dèiem, un bocinet de l'estiu a casa vostra o a la feina, perquè hi ha gent que encara no té vacances, no? I sabrem, doncs, això, des de l'exterior, com s'està vivint aquest estiu tòrrid a Catalunya. Ho farem en connexió, de moment, al mes de juliol, amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili. Amb ell connectarem des d'un punt diferent cada dia. És una secció que hem anomenat On és i què fa? I avui l'Eduard ens proposa anar a un lloc on aquests dies hi ha molta vida, moltes rialles, molta activitat. Casals d'estiu.

0: com deia, moltíssima activitat, no sé com ho viuen els monitors, tota aquesta munió de nens, d'infants, de joves, que passen les vacances als casals d'estiu gaudint, disfrutant, això sí, però també aprenent, és allò que diuen de l'educació en el lleure. Va, que saludem l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. No som ni a la platja, ni a la sorra, ni esmorzant, Som en un lloc on hi ha de tant en tant crits, jocs d'aigua, riures i moltes ganes de passar-ho bé i aprendre. De fet, això és l'essència de l'estiu. Segur que tu també recordes quan eres més... quan eres canalla, com de bé t'ho passaves.
0: És que ara és gairebé impossible, no?, que arribi l'estiu i no els nens no et vagin a algun casal d'estiu, a algun lloc de lleure, perquè, clar, tot el dia a casa... Doncs no pot ser.
1: Clar, no pot ser. És per això que nosaltres ens trobem en un dels casals que organitza Viu Lleure, una entitat que fa molts anys que treballa en el món del lleure educatiu i que defensa una idea molt clara, que és que els casals són molt més que un espai perquè els infants estiguin entretinguts durant les vacances. De fet, avui el que volem és aprofitar aquesta primera connexió de la temporada per parlar d'un tema que sovint queda en un segon pla. Parlem del valor de l'educació no formal, del seu paper en la igualtat d'oportunitats i també dels reptes que encara té pendents, com la manca d'una regulació que garanteixi l'accés de tots els infants a aquestes activitats. I és per això que ens acompanya el director de Viu Lleure, Jesús Cayuela. Bon dia, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Bon dia a tots.
1: Comencem pel més bàsic, si et sembla. Quan parlem d'educació no formal, a què estem fent referència exactament?
2: Doncs, com el seu nom m'indica, és educació, no? És l'educació que es dona en el temps de lleure, amb un referent educatiu, on els infants aprenen a través dels jocs i aprenen de manera lliure entre iguals.
1: Sovint es diu que un casal també educa. Què s'hi aprèn que potser no s'aprèn dins d'una aula?
2: Sobretot és el vincle que es crea entre altres infants i entre el referent educatiu i els infants. És l'educació en valors i en comunitat. Potser són valors que últimament hem anat perdent, no?, per la individualització que es donen les pantalles.
1: De fet, de vegades es té la percepció que un casal és simplement un servei de conciliació per a les famílies. Però això és una visió molt simplista.
2: Sí, és una miqueta simplista. És normal, però també es pot dir així de l'educació formal, no? Són espais perquè durant quan els pares, les famílies estan treballant, doncs necessitem un lloc on estiguin segurs, no? I en el temps de vacances, doncs estem a l'educació en el temps de lleure, que és l'educació que li donarà les eines i recursos als infants per saber qui és dintre de la societat.
1: Us costa a vosaltres fer entendre aquest missatge a les famílies mateixes que porten els infants als casals de Viu Lleure?
2: A les famílies que venen a l'entitat, que venen als casals de l'entitat, no. No, perquè la veritat és que hi ha un treball pedagògic, hi ha una explicació, gràcies als medis de comunicació que ens feu ressò, podem arribar molt a les famílies que venen a la nostra entitat. Però no sé si aquest missatge està arribant més enllà.
1: Hi ha un problema, per tant, aquí.
2: Sí. Hi ha un problema de visualització i de dignificar aquest sector.
1: Quins valors intenteu treballar amb els infants durant aquestes setmanes mitjançant els jocs, com ara bé ens explicaves? Hi ha objectius al darrere de cada activitat?
2: Sí. Hi ha un projecte educatiu per cada activitat i dintre de tot el casal també hi ha un eix dinamitzador, no? Aquests objectius van a buscar l'autoestima de l'infant, va parlar de gestió emocional, va a poder veure com són els demés i com són ells mateixos, els dona recursos per saber com socialitzar de manera més sana i sobretot de saber que estem dintre d'un món ple de diferències.
1: Ara parlarem amb un nen i una nena que participen d'aquest casal. Posa'ns per un exemple d'activitat, per exemple, que aconsegueixi treballar tot això.
2: Bueno, qualsevol joc, qualsevol joc. La idea és que el referent educatiu estigui conscient en el seu treball i sàpigui detectar les necessitats i capacitats dels infants. Un joc com el Terra és Lava, que ens
1: sí,
2: permet...
1: Sí, aquella del Terra és Lava i no ens poden tocar els peus a terra.
2: Molt bé, sí. No podem tocar els peus a terra, però des d'un punt a un altre podem fer un camí que ens permeti poder anar per damunt de la lava sense trepitjar la lava, no? Llavors això ens fa treballar de manera en equip, de poder col·laborar amb els demés. En aquests moments també es gestionen emocions perquè surten nervis, surten enuig. Llavors en aquell moment és quan l'educador o l'educadora ha d'estar present i donar eines a aquests infants.
1: I s'aconsegueixen els resultats? Què us diu l'experiència després de tant temps treballant?
2: Voldríem veure que sí, segons el que ens diuen les famílies i també el que detectem amb els infants que després continuen en el món del lleure i tenen aquest vincle, hi ha aquests resultats de formar part de la societat.
1: Nosaltres estem amb la Isea i el Roy, que són un nen i una nena que participen d'aquest casal d'estiu, que no és la primera vegada que s'inscriuen en les activitats de Viu Lleure. Si us sembla, els donem pas. Bon dia, com esteu?
3: Bon dia.
1: Escolteu, expliqueu-nos, a veure, quines activitats heu fet avui, que és dilluns, que heu arribat potser encara una mica, no sé si cansats o més aviat desperts després del cap de setmana.
3: Bastant cansats.
1: Quina activitat heu fet?
3: El Bartolo.
1: I quina activitat és aquesta del Bartolo?
3: Que un és el Bartolo i té que anar fent moviments.
1: Ha d'anar fent moviments. A veure, Jesús, que et sentim riure de fons.
2: Sí.
1: Quina activitat és aquesta?
2: L'activitat que jo li dic Bartolo, perquè clar, això cada educador li va canviar el nom, potser, però l'activitat del Bartolo és un cercle, veritat, Roy?
3: Sí.
2: És un cercle on hem d'anar picant de mans a les cames i a les mans i dir un nom, el teu nom i el nom al que envies, veritat?
3: Sí.
2: Sí, aquest treball és un treball de coordinació, és una activitat de coordinació psicomotriu que ens permet doncs coordinar entre els moviments físics i la parla, i en aquest lloc la missió és anar pujant de llocs, perquè representa que aquell cercle és una entitat, no? I que vas pujant de lloc en el teu càrrec fins a que arribes a president, no? Presi,
3: vice, secre.
2: Molt bé, Roy.
1: Veig que està ben entès, eh? L'objectiu és arribar a dominar o a portar la batuta de l'organització.
2: Molt bé, sí, tal qual.
1: Isea, quina és l'activitat que més t'agrada que feu aquí al Casal d'Estiu de Viu Lleure?
3: A vegades fem jocs d'aigua i, doncs, això agrada.
1: Els jocs d'aigua, que ara van la mar de bé per poder-nos refrescar, perquè amb les temperatures que estem vivint aquest estiu, segur que també heu hagut de reinventar, no?, les activitats. Com adapteu, Jesús, els casals a la calor? No sé si seguiu algun protocol.
2: Bueno, hem de partir des de que l'educació no formal o el lleure educatiu que es fa a l'estiu sempre s'ha fet en temperatures altes. Què passa? Que el que parlàvem, no?, de que han anat pujant les temperatures d'una manera que ara moltes vegades és insuportable estar sota del sol i fins i tot no és saludable. Llavors intentem mirar com ara, no?, trobar llocs d'ombra on puguem jugar, on puguem estar refrescats, o fer llocs d'aigua, fer excursions a la piscina, a la platja, i continuar una miqueta, doncs, bueno, continuem vivint, no?, en un món que canvia i ens hem d'adaptar.
1: Clar, avui el debat que tenim obert a l'Obert per Vacances és si som de ventilador o d'aire condicionat. Aquí ni una cosa ni l'altra. Hem d'anar buscant les ombres ara en aquesta porxada, no?, que queda bastant recollida i on, de moment, encara s'hi està prou bé.
2: Sí, bueno, sí que s'ha de dir que tenim el menjador, no?, que normalment són l'espai on hi ha aires acondicionats i tal, però t'he de dir que jo sóc més de ventilador, eh?
1: Ah, mira, veus, ja has respost la pregunta, tu també. Roy, Isea, quan us toquen les activitats d'aigua? Quan aneu a la piscina?
3: Els dimarts i els dijous.
1: I quina mena d'activitats feu quan sou a la piscina, Isea?
3: Temps lliure a la piscina i això.
1: Molt bé. Escolteu, us deixem tornar. Quina activitat estàveu fent ara?
3: El psicòleg.
1: En què consisteix aquest joc del psicòleg?
3: Dos voluntaris es van al gimnàs i els altres... I quan venen els psicòlegs tenen que endevinar què els passa als demés. Però és el del costat.
1: Molt bé. I a tu què t'ha tocat, ser psicòleg?
3: No, m'ha tocat fer de malalt.
1: Fer de malalt, molt bé. Isea, i a

0: a les activitats extraescolars i als casals d'estiu. Per què és una assignatura pendent encara?
1: Doncs perquè cada vegada se sent més essencial. És més essencial en un espai on el lleure està copsat per les tecnologies i la falta de socialització i de veure'ns reflexat en l'altre. Hi ha una manca no només de legislació, sinó de visibilitat. Hem de partir de que Joventut, que és qui porta el Departament de Joventut, que és qui porta aquesta branca, no? És un subgrup del Departament de Serveis Socials. Clar, nosaltres de l'entitat el que demanem és que retorni a la presidència, a un departament on tingui més presència i pugui ser garantida de millor manera, no?
2: De fet, si em deixeu intervenir, clar, a tomb d'això que dieu, no? Ara parleu de que l'educació en el lleure ha d'estar més visibilitzada, ha de ser dignificada, però fins i tot des de l'altre costat, des del punt de vista dels usuaris, hauria de ser de fàcil accés per tota la canalla, ja que és una eina doncs bastant bàsica.
1: Sí, això és una voluntat política, eh? A tots aquells ajuntaments que ho poden fer, ho intenten, eh? De moment, nosaltres aquí al Baix Gaià, hi ha molts ajuntaments que col·laboren en aquest objectiu de l'entitat de promoure l'educació no formal com a branca essencial del sistema educatiu i que estigui present en tots els infants, i es fan casals que són gratuïts o que estan subvencionant-se en una gran part.
2: Com ho tenim?
0: Digues, Núria, perdona.
2: Com ho tenim de monitors? Perquè, clar, per fer doncs aquesta feina que feu vosaltres es necessita també estar format específicament.
1: Sí, ara amb el temps hem pogut garantir una continuïtat molt més ferma i amb uns valors molt adients amb els educadors. S'ha de fer molta cerca, per trobar persones que siguin conscients de que són referents educatius, que no només estan en un treball, no? Que hi ha aquesta implicació. El que ens està passant és que hi ha infants o joves que formaven part de casals de l'entitat i després fan el curs de premonitors i acaben traient-se el títol de monitor amb aquest arrelament, no? A saber que aquí estem en un espai segur i educatiu.
2: I ja l'última, Eduard, ja callo, és que tinc molta curiositat per saber doncs com es gestiona això amb uns nens, nenes, nois, noies, ja adolescents, perquè relacionem casals d'educació i lleure amb canalla petita, però els adolescents necessiten, jo diria més que mai, doncs, aquesta formació en valors, com dèiem. N'hi ha prous? Com veieu el panorama? Són uns altres paràmetres?
1: Bueno, ha canviat. Sí. Ha canviat, la joventut ha canviat, però totes les joventuts canvien, eh? Continuen sent aquella força revolucionària i d'empenta, però la situació que ells es troben amb tanta informació els fa trontollar una miqueta, no? Aquells joves que ja han viscut amb el lleure educatiu, és molt sovint continuen al lleure educatiu. Amb els casals o formacions que fem amb joves a l'estiu, doncs sí que veiem que hi ha aquesta implicació i hi ha aquesta... Sobretot el que més els agrada és que fem dubtar les seves creences. És crear espais d'esbarjo, reflexió i iniciativa, on ells mateixos dubtin si allò que estan veient a la pantalla és real o no. I això és fonamental per avivar l'esperit crític.
0: Ah, i ara que parles de pantalla, l'última pregunta. En una societat que cada vegada és més digital... Això ha de ser complicat.
1: És complicat. Els nostres contrincants, no? Per dir-lo d'alguna manera, l'altra part del lleure són les pantalles. Total, no? És Sony, és PlayStation, és Samsung, és Android, és Apple, és, bueno, todo esto, no haciendo un poco de publicidad, que no pagaran res, però bueno.
0: Com ho reguleu vosaltres, per exemple?
1: Aquí no hi ha pantalles. Aquí no fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu, sí que poden haver pantalla i donem a les pantalles l'ús que té com una eina, no? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs, no?
0: Jesús Cayuela, director de Biblioteca, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Sí. Molt bé. Núria, ja ho veus, eh? Sí. Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això, un projecte educatiu que, malauradament, en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
2: Un goig que hi hagi, doncs, això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també tenir-te cada dia al programa Eduard Virgili, Altafulla Ràdio.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada. Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a un quart d'onze del

0: de connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa. Obert per vacances. I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast saladet de l'Obert per Vacances. L'han anomenat els companys de ràdio l'Escala Mar a Mar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Mar a Mar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.
1: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
2: Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la local. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i fins i tot de la NASA.
3: La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però jo el que faig doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar, i bé, això és el que jo veig, i de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
2: Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
3: Ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adossats a una sonda Niskin o a una sonda especial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta, perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura. Però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala, doncs, és un biòleg que fa molts... És basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat, i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin problema hi ha? És que valen calés. Però ell va, diguéssim, es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i, diguéssim, va proposar-los que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, es va espatllar, en vam adquirir un altre després i també es va tornar a espatllar. I des de l'any 2012 doncs en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit una altra, però està descansant des de fa mig any dins de l'estany de Banyoles, 90 metres de fondària.
2: En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
3: Bé, això ho han calculat ells, jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema, i de fet el darrer mig segle ens ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua s'està escalfant. Això per una part és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure, però és una cosa dolenta perquè, primer, perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això, i per tant hi haurà conseqüències més greus, i segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar, i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar, i el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen vull dir un esquelet calcari, però a més el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar a l'augmentar la temperatura es dilata, i tot plegat, doncs, el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo aquí a l'Estartit tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant, doncs, una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any, és a dir, que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990, i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar, i una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges, doncs, tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre, metre o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
2: A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
3: Bé, els anys 70 i els anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs, evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
2: La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
3: Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar, per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008 o el Glòria de 2010 o algun altre, perdó, el Glòria de 2020 o algun altre que ara ara no me'n recordo, però sí que els darrers anys doncs, no n'hem tingut cap de, ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
2: L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
0: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral. No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, fer una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, eh? Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió per passar al següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. Una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat. Sí, el gat de color blau, us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un Freaky Time, un temps per ser friquis cada setmana, una estoneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Freaky Time, ens remet cap al gat còsmic.
4: Freaky Time d'estiu.

0: no recorda aquesta melodia? Aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb Colacao o Nesquik, abans d'anar a l'escola. Però hi ha tota una generació que aquest tema no li sona i li és més familiar a aquest. Avui, al Friki Time d'estiu, us parlarem del gat còsmic, el gat blau més famós del món. Sí, en Doraemon. I us en parlarem perquè torna a parlar català.
1: Creus que molta gent celebrarà aquest retorn?
0: Penso que sí, que tornarà a haver-hi molta gent que torni a mirar en Doraemon, que precisament en català es va estrenar el 1994 a través del conegut Club Super 3. El 2018 es van perdre els seus drets i ara a TV3 doncs, ha fet un gran esforç, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per poder-los recuperar. Des de principis d'estiu, encara no eren bé estiu, el 15 de juny, ja tenim 200 capítols a la plataforma 3CAT i des del dia 20 de juny hi ha disponibles 6 especials de televisió i 5 pel·lícules disponibles tant a la plataforma com també al Club Super 3. Pel que fa a la tele convencional, es concentrarà sobretot la seva emissió al cap de setmana amb l'objectiu de revifar les audiències i s'afegirà a les propostes d'anime clàssic, entre cometes, com per exemple Bola de Drac i Doctor Slump. Catalunya va ser pionera de l'anime en català amb l'aposta precisament, com comentàvem abans, de Bola de Drac, i ara que el fet de que Doraemon torni a parlar català doncs suma un pas més a aquesta carrera, no? Aquesta cursa doncs, que va començar amb l'emissió de Bola de Drac i que ha anat creixent, no? Gràcies precisament a Bola de Drac se'ns va obrir un camí que ens va fer arribar molt d'anime i ens va, a molts i moltes catalanes, ens va fer agafar el gust per l'anime, com per exemple vam tenir Detectiu Conan, Inuyasha, One Piece, tots aquests grans animes que ens han fet estimar aquest gènere i evidentment doncs, això fa que el consum d'anime a Catalunya doncs, sigui molt més gran que en altres punts del nostre país. Tenim el Club Super 3 que recupera també productes per infants i adolescents gràcies a l'SX3, aquesta revifalla de l'anime en català doncs, ha vingut de la mà d'aquesta proposta de l'SX3. Va començar doncs, amb sèries com per exemple Els Guardians de la Nit. El que passa és que el consum de televisió, abans jo parlava d'aquella tassa de Nesquik o Colacao, depèn del que aprenessis abans d'anar a l'escola, ara és totalment diferent. Ara això potser en algunes cases passa, però el consum de televisió és a la carta, a demanda, i evidentment doncs, la plataforma 3CAT també ens proposa doncs, la seva plataforma i que ho puguem consumir de manera diferent. El que no sé si aquesta sèrie tan nostàlgica com és Doraemon doncs, també funcionarà a través de les plataformes.
1: Per qui no hagués vist les històries de Gat Blau Doraemon en el seu moment, què és el que ens explica?
0: Doncs ens explica una història molt senzilla, amb capítols autoconclusius. És la història d'un gat blau que ve del futur per ajudar en Nobita Nobi, que és un nen mandrós que no li agrada gaire estudiar i que té problemes amb les seves amistats, i a través de tots els seus invents doncs, aconsegueix doncs, ajudar-lo o no a menys o més sort.
1: Has començat amb l'opening o careta d'entrada de Doraemon, que abans, quan ens arribava l'anime, com has comentat abans, en el seu moment amb el Club Super 3 fa molts anys, quan vam ser pioners del català, doncs sí que teníem els openings o les entrades de les sèries doblades en català, les cançons. Com és que ara no ho tenim, això?
0: Doncs això passa per un tema de drets, i si us aneu fixant en tots els animes, doncs les cançons cada cop les canten grups més famosos. Un exemple el trobem en un anime que es diu Kaiju 8, per exemple, que el canten grups que segurament us sonaran, que hem sentit a les ràdios i a les llistes dels top ventes, com per exemple Imagine Dragons. Dani, sé que no ets gaire de cantar cançons clàssiques, però tu què prefereixes, el Gorro Cop o el casquet volador?
1: Doncs, com hem dit d'altres vegades, depèn moltes vegades de com hagis vist o com hagis començat una sèrie. En l'idioma, doncs, estàs més acostumat a una cosa o una altra. Lògicament, casquet volador.
0: Doncs jo, sens dubte, també em quedo amb el casquet volador, tot i que el gorrocòptero no em fa pas mal a les orelles. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Nosaltres som en Dani Garrido i la Mercè Mainé, i nosaltres a la propera podcast ens refrescarem, continuarem refrescant-nos amb més manga i anime. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: Era bé, a punt de tancar programa, que ens queden uns 10 minutets només per davant perquè se'ns facin les 11 del matí. Bé, 10, 11, 12, aproximadament, eh? Després d'aquest momentet friki que hem tingut i que ens encanta i tindrem cada dilluns amb els companys de Vilafant, el que fem és connectar, i això ho farem cada dia, cada dia, cada dia, en el tram final, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tenen una fanyada enguany. Bé, ja saben com va, ho tenen per la mà, perquè, de fet, ja fa diverses temporades que dins l'obert a Ràdio Ciutat de Tarragona ens ofereix l'agenda d'activitats de tot Catalunya. Poca cosa, eh? Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una afanyada, eh? Però clar, cada dia, no?
1: Sí, sí, cada dia toca explicar una miqueta què passarà per Catalunya.
0: Ens heu triat per avui tres activitats. Intentarem que siguin escampades de tot arreu i, si en fi, si esteu escoltant i a la vostra localitat hi ha alguna activitat d'agenda destacable, feu-nos-ho saber, que ho explicarem a tothom. Per on comencem, Lídia?
1: Doncs mira, avui comencem per Barcelona, al Teatre Grec, que acull aquesta nit Les Flors Prohibides, que és un concert que uneix música, poesia i memòria de la natura desapareguda a Palestina a causa de la guerra i la destrucció que està passant ara, tot el genocidi, no? Mm-hmm. Ara hi podem parar un momentet l'orella i escoltar una mica la música que podrà sentir.

0: espectacle que converteix les mítiques oliveres i les plantes vinculades a la tradició palestina en símbols de resistència i record de tot això que s'ha perdut, tant ambiental com culturalment, en un concert molt íntim i molt evocador. I a sobre de l'escenari, doncs, actuaran artistes com en Andreu, Clara Peia o Marc Pujol, acompanyades d'invitades molt especials com Eina Rossell, Selma Bruna, Tartarra Helena, Maria Gelop o les germanes Judit i Meritxell Lederman. I la pregunta seria, per què aquests artistes, no?
1: Clar, i també això té pinta de festival, eh?
0: Sí, sí, vull dir, forma part de, del Festival Grec de Barcelona, que hi ha una grandíssima programació durant quasi tot l'estiu.
1: 50 anys del Grec, llegeixo per aquí, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ens fem grans, Lídia.
2: Sí. I per què, per què aquestes artistes? Sí, tens raó. Anna Andreu, doncs per... Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau, xulo.
0: Exacte. Doncs perquè formen part d'un disc de cançons inèdites, precisament publicat per Hidden Track Records, que ha estat aquest motor d'aquest concert. És un disc benèfic per poder, doncs, ajudar en la mesura del possible a... tots aquests artistes de Palestina i revifar una mica la seva cultura, no?
2: Molt bé, passa que això serà avui mateix, o sigui, és una agenda d'activitat, una proposta d'activitat per avui mateix a les 10 del vespre, i jo crec que no arribo, eh? Perquè hem de preparar el programa de demà. Què podem fer si no arribem al concert?
0: Molt bé, bueno, podeu escoltar el disc, que està, doncs, a les típiques plataformes habituals, Spotify, YouTube, etc. I tenim el Ferran Palau, que és un dels artistes que bé comentaves que pujarà avui a l'escenari, que en declaracions a BTV ens ha explicat una miqueta per què és important un concert com aquest.
3: Dic que el disc val molt la pena, que és molt bo. Sé que de vegades els recopilatoris no són supercomercials, però en aquest cas... tots són cançons inèdites de les artistes del segell. Hi ha col·laboracions molt boniques i les cançons i les lletres són, en sèrio, una passada. I, a més, hi ha una cançó del meu fill, del Leo Palau, que és la primera vegada que grava una cançó i que és una delícia, la lletra i la cançó. I jo, que he pogut veure com succeïa la gravació d'aquesta cançó, va ser al·lucinant perquè la va gravar a la segona toma, guitarra i veu a la vegada, en 10 minuts, i havia sortit de l'estudi i ja ho tenia tot fet.
0: I bueno,
2: xulo.
0: Sí, en plan, sí. Que hagi participat el fill és com a molt maco, molt tendre.
2: Sí. Ai, a Ferran Palau, que va passar per Tarragona, i la veritat és que porta uns directes molt íntims, molt bonics. Tant de bo que el concert d'aquesta nit, Lídia, el retransmetés algun directe.
0: Sí, estaria molt guai.
2: Que ho fa la xarxa Més, Lídia.
0: Esperava sí, sí.
2: Que sí?
0: Sí, en plan... Mira.
2: Clar que sí. Ara ho estava llegint, per això. T'he parat un parany. Dic, a veure, la xarxa Més. Per això, que com que ni tu ni jo arribem, que estarem preparant el programa de demà, avui a la xarxa Més en directe veiem Les Flors Prohibides. Primer apunt d'agenda. Més propostes, va, algú de música clàssica?
0: Sí, doncs tenim, com sempre, de Barcelona hem passat al Vendrell, que hi ha el Festival Internacional de Música Pau Casals, com cada any des de fa 45 anys. Uh-huh. I avui, doncs, a l'església parroquial hi haurà un concert del famosíssim organista germànic Bernard Haas, i és un músic que... la seva proposta és fer als assistents, no?, fer un recorregut al llarg de diferents èpoques de la història de la música, especialment per a orgue.
2: Ah,
0: sí, sí. Molt concret, però pels interessats deu ser una fantasia. El repertori diuen que inclou obres de persones com Francisco Rea de Araujo, John Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Handel. Ja, una mica pots imaginar els clàssics.
2: Els clàssics. I simplement tanquem a moda de titular la darrera proposta d'agenda, que ens quedem sense temps. Lídia, ho sento.
0: No passa res. I l'última, doncs, és a Sabadell, amb un concert protagonitzat per Trio Fortuny i la cantant argentina Inés Cuello, que és una fusió entre música cambra i cançó llatinoamericana. I és avui mateix, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV de Sabadell.
2: Molt bé, doncs, Lídia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Demà més. Gràcies.
0: Adéu, fins demà.
2: Lídia Porto, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Darrers minutets, un minut, de fet, per repassar què diuen els oients, aire condicionat o ventilador. Amb el ventilador, aquest rumbero de la guitarra, no? Quan toquem rumba, tanquem el programa i ho fem també amb l'aportació que ens fa Ràdio Cardedeu. Què diuen els oients a través de l'Instagram? Enric.
4: Doncs mira, Núria, crec que ha influenciat potser una miqueta el que he comentat al principi, però hem guanyat els dels ventiladors per un 63% contra un 37%. Oi que sí, de l'aire condicionat. Sí, sí, sí. Això ha estat molt evident, ha participat gairebé un centenar de persones. I mira, em quedo amb un últim comentari de l'Estela, d'aquí Cardedeu, que diu: jo voldria ser aire, equip aire condicionat, però diu que s'ha de conformar amb ser ventilador tota la nit. I això també és la realitat de molts catalans i catalanes que voldrien tenir aire condicionat, però no poden.
2: Bé. Molt bé, m'ha agradat molt aquesta enquesta per començar. I demà què? Ens ho pots avançar ja?
4: Home, si us ho puc avançar. Què portes sí o sí a la platja o a la piscina? I us avanço que el vídeo... Bé, no us deixarem diferents. Mireu, el deixareu amb una altra faceta.
2: Mireu el vídeo d'Instagram perquè val molt la pena, eh? Un vídeo que llançarem aquest vespre. Veritat, Enric, a partir del vespre ja podrem començar a contestar.
4: Podríem contestar al vespre i al reel aquest espectacular demà al matí.
2: Gràcies, Enric Rubio. Cardedeu.
4: A reveure.
2: Una abraçada. Salut. I ràpidament us expliquem que alguns dels temes del programa de demà, de Dauber, que començarà a les 9 del matí, ens duran cap a la biblioteca d'Altafulla, cap a la biblioteca de Constantí com a refugi climàtic. També a Altafulla sabrem com treballen els socorristes professionals, estrenarem un podcast sobre l'eclipsi i un altre sobre jardineria i arrencarem parlant de geopolítica del Mundial de Futbol. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El 9FM, 92.8. El 9FM, la música de la teva vida. El 9FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. Mossos i agents rurals treballen amb aquesta hipòtesi també, en relació amb els altres incendis declarats aquesta setmana a Aiguamúrcia. Escoltem.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat, i per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi, i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollides al casal de Vila-rodona, mentre que les altres han anat amb familiars. En educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, però els sindicats avisen que el conflicte continua obert. Vostè, que es reuneix aquest matí amb el departament, i reclama un canvi de model més enllà de reduir les ràtios. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama desplegar els acords pendents i que el 6% del PIB es destini a educació.
3: En primer lloc, el 6% del PIB, això és el que garanteix que puguem, doncs, fer els desplegaments necessaris. Li hem de traslladar moltes qüestions a la consellera, perquè és que si no continuarem amb un conflicte obert que no sabem el que pot durar.
1: Des d'USTEC també avalen la vaga convocada als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre, si Educació no posa més propostes sobre la taula. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per Vergés, Argimon i també per dos als excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys i la mateixa família ha resultat ferida greu. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a 1:00 PM. I en esports, el Barça comença avui la pretemporada amb les revisions mèdiques, encara sense els mundialistes, 10 en total, que s'incorporaran progressivament quan acabi la temporada. Serà la tercera de Hansi Flick a la banqueta. L'equip treballarà des de la ciutat esportiva i a finals de juliol farà estada al Regne Unit.
0: Notícies en xarxa.
4: A la línia recta, bicicleta sense llum.
5: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: Ara va, no?

Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia avall tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
2: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
1: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
2: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que dieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron. Lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
1: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster a Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sallés, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
4: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes, és sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
5: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
6: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
3: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
7: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pobillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seríem capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
3: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a una zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
2: Bon dia des de Tordera. Bon dia des de Tordera.
1: Doncs ampliarem de seguida aquesta informació. Ara us expliquem que els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que els indicis que el foc ja està, ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts.
3: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat. I per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament a prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollits al casal de Vila-rodona, mentre que d'altres han anat amb familiars. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial respecte pel Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa al govern de Pedro Sánchez és una involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I, de fet, Vox portarà als tribunals de les zones de baixes emissions en diversos municipis metropolitans, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Terrassa o Mataró. El partit d'extrema dreta defensa que vol ciutats netes, però considera que les zones de baixa emissió limiten la llibertat de circulació i que són un peatge classista per a les persones amb menys recursos. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i dos alts excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona dels banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns al migdia. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: tornava lluny.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Amb un to conciliador, Montsina Llimós, de Junts, va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
4: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre. O sigui, és una situació, la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures, eh? Mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i, a partir d'aquí, prendre les decisions que s'hagin de prendre.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
5: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plen. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i, de fet, la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe. Es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
3: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
6: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen, ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
3: Això sí, l'edil Copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Adif i Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i a Joaquim Colomer, de Somi, oferint possibles solucions.
7: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions, i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
8: Que estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll, i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell, està parat cada 2x3, vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll, està incomplint la consellera perquè està passant de les dades, i per tant, escolti'm, faci-li pressió, vostè està al Parlament. És tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
3: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixen a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sallés, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
4: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes, és sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
5: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
6: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
3: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
7: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seríem capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
3: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia. És la una, us parla Pili García. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a la zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
2: Bon dia des de Tordera. Un aparatós incendi ha calcinat totalment una vivenda de fusta situada al carrer La Manxa, a l'urbanització de Tordera Park. Segons els testimonis, els veïns de la zona, el foc hauria començat a la zona del porxo de l'immoble i a causa dels materials de construcció s'hauria estès amb gran rapidesa per tota l'estructura fins a afectar la totalitat de la casa. Per sort, els propietaris han estat avisats i evacuats abans que el foc s'estengués per tot l'immoble. Un dels veïns de l'immoble, en Marcos, ens explicava que s'havien despertat amb l'olor de fum. Havien pogut avisar els ocupants de la casa i evacuar-la a temps per tal de que ningú prengués mal. En aquells moments, els bombers han arribat al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, i han acordonat la zona. Han evacuat, han perimetrat i han confinat els veïns a les cases per tal d'assegurar que el foc no s'expandís. Els equips d'extinció, com dèiem, han evitat l'expansió d'aquest foc, que no saltés a la zona forestal a tocar de l'urbanització. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un total de 4 vehicles dels bombers de la Generalitat, així com efectius de la policia local i protecció civil.
1: I els bombers continuen treballant en l'incendi d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc està provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial que respecti el Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa a un govern de Pedro Sánchez és la involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de les policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i per a dos alts excàrrecs de salut. I menjar fruits secs de manera regular pot millorar la fertilitat masculina, ho apunta una recerca liderada per la Universitat Rovira i Virgili, que ha analitzat els hàbits alimentaris de més de 200 homes sans d'entre 18 i 40 anys. Segons les estudi, consumir almenys racions de fruita seca a la setmana s'associa amb una millor qualitat espermàtica i menys alteracions en la mobilitat dels espermatozoides. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: torna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Compte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
4: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un és d'infantil, un és de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin, sabem que hi ha un procés llarg.
3: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
4: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs, vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs, estar una mica així de l'expectativa, a veure si arriben notícies, i si no, doncs, evidentment, amb el departament doncs, mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís i de fet l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
3: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1,5 milió d'euros, més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'excursió del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
3: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena de explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
5: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurem que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
3: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: L'incendi d'Aiguamúrcia al Alcamp podria haver estat provocat, és la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Pel que fa a les tasques d'extinció, els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre, així que les 220 persones evacuades podran tornar a casa. Ara lluiten contra un altre nou foc forestal que s'ha declarat a Lladurs, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta a 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogó, que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o que cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
1: És dilluns 13 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament plantejat des de Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no lo quiero, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars, en canvi, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació.
1: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
1: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça comença ja la pretemporada i serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques de la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a un estat al Regne Unit.
1: El control de Soivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alcamp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona en els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat. Anem fins al centre de control, situat a Sant Jaume dels Domenys. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat aquestes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95% encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
1: Gràcies per aquesta última hora. Des de Domenys Ràdio, Laia Batlle, els bombers, però, en les últimes hores han hagut de derivar efectius d'Aiguamúrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una crema amb força una zona boscosa que ja es va veure afectada per un llamp la setmana passada. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
10: Bon dia, el foc s'ha declarat cap a tres quarts d'una, com dèiem, a la zona del Vilar de Timoneda. El camí coneix el torrent de Riart amb el cap del Pla. És en una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF i fins a 19 dotacions dels bombers treballen en les tasques d'extinció d'un foc que ha anat prenent força. Preocupa especialment el flanc nord per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
1: I s'eleven a 13 els morts per l'incendi d'Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. S'afegeix tot plegat al balanç de persones que continuen desaparegudes. El foc que va començar divendres esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui, aquest matí. Ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
1: I a Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida mentre es banyava a la Font Calda en un despreniment. 21 Ràdio, Aleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament pues, passés el que ha passat.
13: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
0: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial en l'aplicació de la llei d'amnistia, que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
15: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
16: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Digo, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
15: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
16: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
17: ¿Cree que no pasa siempre?
16: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
15: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
1: Des de Catalunya, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte als pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez i en realitat no vol aprovar pressupostos.
19: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
18: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
20: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
18: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Novetat important en el darrer dia de judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i, per tant, la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. El judici ha acabat fa pocs minuts i ja està vist per a sentència. Marc Pijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
22: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
21: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
23: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
21: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
1: A Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé dues setmanes, recuperi l'electricitat. A l'edifici viuen 26 famílies que no disposen de servei elèctric des del dia 30 de juny, després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: La companyia elèctrica ha inspeccionat l'immoble aquest dilluns al matí i ha acordat amb els operaris que un cop es facin les reparacions mínimes i s'aporti la documentació que ho acrediti, es tornarà a l'electricitat amb la màxima celeritat possible. Endesa reconeix que el cablejat, que era molt antic i ha quedat molt malmès, requerirà una segona fase de treballs. Segons el veïnat, tot i que el pagament no haurà de ser immediat, l'import total de la reparació, que serà de més de 40.000 euros, recaurà sobre els propietaris. Núria Moreno és la regidora de Mataró Segura.
3: La previsió és que aquestes obres per part de l'instal·lador de reparació del quadre de llum doncs, duri uns dies i que un cop doncs, estigui ja en plenes condicions i complint normativa, Endesa permeti que es doni d'alta la llum a la comunitat.
2: Dels 31 immobles entre pisos i locals, 23 disposen de contracte amb la companyia elèctrica i 8 estaven connectats il·legalment a la xarxa elèctrica. Un cop es recuperi el fluid elèctric, únicament recuperaran el corrent aquells immobles que tinguin els contractes en regla.
1: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
5: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
1: La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a criteris que encara s'han de concretar. Ho ha afirmat el conseller d'Agricultura en una visita que ha fet avui a Vilafranca. Òscar Ordeig ha presidit la 14a taula del Cava, on s'ha presentat per 5è any l'estudi sobre els costos de producció del raïm i d'elaboració del vi base Cava de l'any 2026. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
24: En aquesta taula del Cava, però, s'ha parlat també de possibles solucions per millorar la salut del sector en un moment difícil. El conseller comentava que, tot i que no és l'opció que més els agrada, des de la Generalitat estudiaran l'arrencada de vinyes que demanen des d'Unió de Pagesos, però amb condicions.
25: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar amb quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
24: Pel que fa als preus que s'han marcat, donada la incertesa en el moment de realitzar l'estudi, que s'ha fet al juny, no es tenen previsions que puguin indicar encara possibles rendiments. Tanmateix, l'estudi planteja el cost per quilo indicatiu a partir de mitjanes dels rendiments de les últimes 6 campanyes de Catalunya. Així, han calculat que el cost de producció per a la varietat Macabeu és de 53 cèntims al quilo, per a la Xarel·lo també 53 cèntims i 56 cèntims per a la parellada amb mà d'obra familiar inclosa.
1: I una cinquantena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
26: La iniciativa amb el lema Vacances a Sant Pau ha tirat endavant gràcies al suport de l'Ajuntament de la Seu i el Bisbat d'Urgell. Sor Lucía Caram, la directora del Convent de Santa Clara, agraeix la col·laboració per oferir esperança a uns nois i noies que aquests darrers anys han viscut situacions molt traumàtiques per la guerra.
27: Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes, Altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva i altres han après massa aviat el que és el so d'una sirena.
26: Des de fa anys, la Seu d'Urgell ja participa en l'acollida de nens saharauis, però aquesta és la primera vegada que rep infants ucraïnesos. Aquest darrer any, la ciutat també ha col·laborat en la Caravana de la Bondat, que organitza igualment Sor Lucía Caram, mitjançant l'apadrinament d'una ambulància que ha portat recentment a Ucraïna el voluntari urgellenc Pere Mentruit.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. I comencem amb una última hora. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
4: La policia local va detenir aquest diumenge a la tarda l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i l'exregidor de Junts al Parlament, Pere Albó, per masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. L'home es va colar a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, per cert, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
1: Detingudes quatre persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França, bona part d'ella, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
4: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles, situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
1: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
4: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica per aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines de l'empresa.
1: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícips als espectadors. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
7: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe a l'espectador.
6: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
1: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda, perquè us hem d'informar de la luctuosa notícia de la mort de l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a la pel·lícula Jurassic Park, mort als 78 anys.
4: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
1: I és moment per als esports. Que ens porten a Freixa. Bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, això sí, amb pocs efectius.
8: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'havien anunciat nou fitxatges és a l'Espanyol femení. L'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar.
9: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosa e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina. I creo que vamos a hacer una gran temporada.
8: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa, amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
10: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
8: Cares noves també al CB Tarragona. Arriba al bas a Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona. Diat Tella.
11: Barcelona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscaïl i Stefan Otono, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Loras. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
12: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros, entrenadores y el resto de miembros del equipo.
11: El tècnic blau, Toni Larramona, també s'ha mostrat molt satisfet amb l'arribada d'un jugador que ha de donar un salt de qualitat a l'equip.
1: Doncs fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Anna Freixa. Pocs minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran una

0: Que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal a Lladús, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Lluís Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint a aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior. Amb més calor que avui, a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
3: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
4: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero... Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
3: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
3: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
3: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interior d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
3: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
5: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a una estada al Regne Unit.
0: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema aigua Múrcia a l'Alcamp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'aigua Múrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a...

0: Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergència.
1: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
0: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
2: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'aigua murcià cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una del migdia crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
3: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord, per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
2: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
5: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
4: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
2: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys, aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
6: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
7: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués aquesta pedra i que malauradament doncs, passés el que ha passat.
6: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
8: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, titlla de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
9: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
10: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo,
11: mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no, no lo quiero. Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
9: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
11: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
12: ¿Cree que no pasa siempre?
11: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
9: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
2: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte dels pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar pressupostos.
14: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
13: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
15: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
13: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ha quedat vist per a sentència el judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
16: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
17: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
16: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
18: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
16: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
2: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
20: Aquesta inversió
12: jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana, perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
19: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
2: Són 3:15, avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
20: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
21: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs, tant municipals com de la Generalitat, i que principalment afecta a la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
20: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a 2 de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous, 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
2: El Manel Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb un FM, Arnau Vila.
22: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria d'Almenar, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i a la vegada per poder donar la cobertura sanitària adequada.
23: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi tot en funcionament, tot correcte, i ha començat posant un nou espai amb molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem els usuaris, no? de tot lo que és l'àrea bàsica del CAP d'Almenar.
22: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
2: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que compta amb més de 560 professionals quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. Se n'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
25: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o, per exemple, futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
24: Entre d'altres, també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
26: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
2: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
26: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Serrovilles.
2: I els treballadors de l'Eche Pascual de Gurb a Osona anuncien noves mobilitzacions.
26: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
2: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partir-se l'espectador. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyon, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
1: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe a l'espectador.
0: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
2: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda perquè l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
26: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'Octubre Roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
2: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
3: Bon dia, Marta, sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí, 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat nou fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
4: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
3: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
5: Veus la història del club, la ciutat, expliquen les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
3: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
6: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscail i Stefano Tono, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Loras. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
7: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada, así como conocer a todos mis compañeros.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'incendi d'Aiguamúrcia al camp podria haver estat provocat. És la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. I sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat avui la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Els bombers ja han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un foc forestal a Lladurs, al Solsonès, mentre que, recordem-ho, s'eleven a 13 les persones mortes a l'incendi al Maria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat a la zona al president del govern, Pedro Sánchez.
3: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
1: Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta Catalunya des de fa una setmana. Més temes, el Tribunal Suprem considera que no s'ajusta dret a excloure l'ús del castellà a la rotulació als centres escolars, sostinguts amb fons públics. En concret, el Tribunal anul·la l'apartat d'un document sobre l'organització dels centres del curs 2022-2023 que establia que la rotulació dels espais als centres s'havia de fer català, occità i també en aranès. I sense deixar l'àmbit judicial, la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils, uns càrrecs que els quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. I Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació també d'ascensors, més espais amb ombra i amb programes socials adreçat, en aquest cas, també als joves i als adolescents. D'aquí una hora més, notícies en xarxa. Fins ara.

0: nova llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: A la línia recta, bicicleta sense llum.
0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: ¿Me dices tu nombre, por favor?
3: Mi nombre, Peyu.
2: De acuerdo, Peyu.
3: No, Peyu no, Peyu, con i.
2: Bien, Peyu, Peyu.
3: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Hotel-restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom 13 de juliol de 2027. I un dia com avui de 1897, l'astròloga Mary Lee Hegger naixia a Delaware, als Estats Units. Hegger es va llicenciar a la Universitat de Berkeley, a Califòrnia, i es va doctorar amb una tesi que va ser un dels primers articles on es mencionava la detecció d'àtoms de sodi a l'espai interestel·lar. Va ser també en aquest període quan va descobrir les petjades interestel·lars difuses. Es tracta d'ombres fosques a la llum que ens arriba de les estrelles, produïdes perquè en el trajecte aquesta llum travessa altres objectes com núvols de pols, molècules orgàniques o molts altres que es troben a l'espai. Encara avui hi ha dubtes sobre què causa aquestes petjades i se segueix investigant. Doncs bé, Mary Lee Hegger va ser la que les va descobrir. Després d'això, Hegger es va casar amb un astrònom que dirigia un observatori a Califòrnia, va tenir fills i va deixar de treballar. Anys més tard, va decidir dedicar els seus esforços a convertir els milers i milers de documents generats pel treball a l'observatori des dels seus inicis en un arxiu històric endreçat i accessible. Va formar un equip de voluntaris que, sota la seva direcció, va identificar, classificar i organitzar milers de documents, fotografies i retalls. L'any 1982, els arxius van passar a dir-se amb el seu nom. Mary Lee Hegger va morir també un dia com avui, però de 1893, just el dia en què celebrava el seu aniversari, els seus 86 anys. I un dia com avui de 1995, els seguidors i les seguidores de Fugazi gaudien de Red Medicine, el quart disc que la banda post-hardcore de Washington acabaven de publicar el dia abans i que es va convertir en el seu disc més comercial. Arrenquem amb Do You Like Me?

0: Hi ha poques dones que no hagin sentit a parlar de la Mireia Grossman, per moltes, sobretot a l'edat de la menopausa, però no només. És un referent en salut sexual femenina i en sol pelvià. Moltes, de fet, diuen haver descobert què és el sol pelvià i com podem tenir-ne cura gràcies a ella. I és que Wanda és una excel·lent divulgadora, cosa molt important perquè, com diu ella, coneixem molt poc el món que tenim entre les cames i més enllà. I és només a través del coneixement del nostre cos que podem arribar a connectar amb ell i cuidar-lo. Aquest pròxim dijous, la Mireia Grossman farà un taller teòrico-pràctic de sol pelvià a l'Auditori del Palmas. Ella ha estat altres vegades a Ripollès, però no sabem si serà la seva primera a Sant Joan. Li demanem tot seguit perquè ja la tenim al telèfon. Hola, Mireia.
1: Bon dia.
0: Hola. Bon dia. Sabem que has estat diverses vegades a Ripoll, això segur, l'última fa uns mesos, però no sé si és el primer cop que vens a Sant Joan.
1: Jo crec que sí. Jo crec que és el primer cop que he vingut per Sant Joan. Mm-hmm. I el que passa és que jo corro una mica per tot arreu.
0: Sí, eh?
1: Jo dic que jo soc com el foraster, però en versió entrecuix. Llavors, em dedico a anar pel món parlant d'aquests temes.
0: Molt bé, molt bé. Molts cops expliques el teu taller sobre un estudi en què feien a nens i nenes, crec, que els demanaven de dibuixar els seus cossos i els seus òrgans, i mentre gairebé no hi havia problema a l'hora de dibuixar un penis, ni uns ni els altres sabien dibuixar una vulva, no?
1: Sí, o sigui, i això quan faig una conferència de sexualitat, un taller de sexualitat, sempre poso aquest exemple. O sigui, si jo dic, us dono 5 segons, dibuixeu-me una mà. O sigui, som capaços de dibuixar tot el cos, penis inclòs. Però si diem, et dono 5 segons, dibuixem una vulva, o sigui, ni 5 segons, ni 10 segons, ni 10 minuts. Homes i dones. Llavors, o sigui, això que ens diu és que la zona aquesta del sol pelvià i tot el que l'envolta és una zona de silencis i de gran desconeixement.
0: De fet, això provoca una desconnexió, no?, amb la ment.
1: Absoluta. Absoluta. I a més és que, clar, la desconnexió amb la ment no només és que no conec, és que no funciona bé, no el sento bé. O sigui, qualsevol canvi en el cos ve del sistema nerviós, ve del nostre cervell. Si el cervell no coneix una zona, no la pot millorar mai. De fet, sempre es parla d'aquells exercicis, quan es parla d'exercicis del sol pelvià, sempre es parla d'aquells exercicis de Kegel, que és allò de tanca com si aguantessis el pipí, i estem allà fent cosetes. Aquests exercicis que semblen molt senzills en realitat són molt més complexes del que ens semblen. La gent li costen molt fer-los. Per què? Perquè el cervell no sap on enviar l'ordre, literalment. Llavors l'envia cap a baix i llavors responen músculs que estan a prop, més ben connectats amb el cervell. Respon un gluti, respon les cuixes, respon la panxa, però el sol pelvià moltes vegades no respon perquè és que el cervell no el troba. Per això és tan important la connexió, a l'entendre i al connectar.
0: Penso ara, mentre deies, em feia pensar en els cantants, no? que hi ha gent que canta per naturalesa, però ostres, quan saben exactament quins músculs, com funciona, i fins i tot a vegades els hi posen una càmera perquè ells entenguin què és el que estan fent en cada moviment, no? per millorar, per cuidar-se.
1: Sí, i el que has dit és clau, els hi posen una càmera per mirar-se. Aquesta és la clau, perquè el primer nivell de connexió, el primer esglaó de connexió és la mirada. I clar, les dones, per mirar-nos, ens hem de contorsionar. Per això el nivell de desconnexió és tan gran. Per això és temps de mirallet. El mirar-se en mirall fa una mandra terrible, i perquè, a més, davant d'un gest tan senzill, és un gest molt profund i moltes vegades molt dolorós, perquè s'aixequen molts fantasmes. No t'agrades, no et reconeixes, no sé què, perquè, clar, els ulls estan acostumats a veure vulves operades, o sigui, vulves falses. Llavors, el mirall és un gest profund, perquè a través de la mirada podem veure, i si veiem, el cervell pot començar a reconèixer. Llavors, és una cosa molt de casa, que el que costa és l'esforç emocional de fer-ho, però no té més problema, però val molt, o sigui, no és que valgui la pena, és que és necessari. És el primer pas cap a qualsevol millora.
0: Veure i tocar. Em sembla que en el teu taller no dic que us toqueu això, però que em sembla que passes uns motlles, no?, perquè la gent vegi, pugui tocar i vegi veure com...
1: Això ho faig en els de sexualitat. Sí, perquè a Sant Joan farem sol pelvià, sembla.
0: Sí, sí.
1: Llavors, anem com per fases. El de sol polvià, les vulves, els motllos de vulves, ens els guardem encara. Sí, primer començarem pel sol polvià, que ja és entendre el sistema. Entendre el sistema, què li fa mal i, sobretot, què puc fer jo per protegir-lo. O sigui, el món del sol polvià, que és, diguem-ne popularment, la musculatura que tenim entre les cames, no passa tant per fer moltes coses, sinó per deixar de fer-li mal. Amb això ja fem un gran canvi, que és l'objectiu del taller. Entendre'l per deixar de ficar-li el dit a l'ull. Llavors, i a més, algunes coses que evidentment ens en portarem tips per poder-lo millorar. Però en aquest, aquí parlarem de sol pelvià.
0: Anava a demanar què és exactament el sol pelvià, ja ho has comentat, aquesta part de musculatura, no?, que tenim allà, en aquesta zona. No sé si vols explicar-ho més. I també, com vas arribar a interessar-te tant pel sol pelvià?
1: Ui, a veure, el sol pelvià és, com el seu nom indica, és el terra de la pelvis. Per tant, és la musculatura que tapa la pelvis per sota i té relació directa amb el món urinari, el món ginecològic, el món sexual i el món anal. Això també és important perquè normalment valorem els problemes de sol pelvià en funció de pipí sí, pipí no. Se m'escapa el pipí, tinc problemes de sol pelvià. No se m'escapa, no en tinc. És un pensament petit. Qualsevol problema en qualsevol d'aquests sistemes, urinari, ginecològic, sexual o anal, és un tema que té relació amb el sol pelvià. I el tema de com vaig arribar... Jo vaig tenir la sort d'estudiar la carrera de fisioteràpia als 40 anys. I això és un regal, estudiar una carrera amb aquesta perspectiva de vida. I llavors, jo ara seré franca, perquè no, les coses són així. Jo em vaig apuntar a l'assignatura optativa de salut de la dona, perquè era una optativa, buscant autènticament una assignatura per dormir una estona. Perquè vaig pensar, a les nenes de 18 sí que ho han d'aprendre tot, però jo en tenia 40 i cert bagatge de vida. Llavors vaig pensar, mira, en aquí, doncs mira, serà una assignatura d'aquestes lleugeres per estar mig adormida. I sempre dic que l'assignatura em va pagar un impacte, em va pagar un impacte salvatge. De fet, em va pagar un doble impacte. El primer va ser, jo ja venia del món del cos i del món de teràpies abans de fer fisio, per tant ja coneixia el cos realment, o jo ho sentia així. El primer impacte va ser que vaig ser conscient de que no sabia res del sol pelvià, que això ja em va moure molt. I el segon impacte, que va ser més profund, és que vaig ser conscient que no sabia res. Aquesta és la perversió del sol pelvià, que no saps ni que no saps que no saps. O sigui, el món del sol pelvià, fins que no tens problemes, no existeix. Aquest és un dels seus problemes. O sigui, perquè llavors, i molts dels problemes del sol pelvià són el que diuen els castellans, cocidos a fuego lento. I que de sobte es veuen, però ja fa molt temps que s'estan. Per això és un món que quan abans ens el mirem, abans el solucionarem. Llavors, jo quan vaig ser conscient d'això, de que, uala, jo no en sé res de tot aquest món, vaig pensar, si jo no en sé res, que sóc de cos, les meves amigues tampoc. I de sobte vaig ser conscient del silenci. I em va impressionar moltíssim, perquè jo estava a classe i pensava, però això ho han de saber? Les meves amigues ho han de saber? Això ho haig d'explicar? I allà em va néixer com una necessitat de... Això ho haig d'explicar. I de fet, jo no em dedicava al sol pelvià i ja em dedicava a fer xerrades pel món repartint targetes de gent que coneixia. Perquè em semblava tan important que aquest silenci deixés de ser silenci. I llavors, i per això va ser com una... Sense el com, va ser una cosa, un sentiment personal de... Això s'ha d'explicar.
0: En tot cas, hi ha una bona notícia que en una assignatura es comencés a parlar d'això, perquè en general la medicina, no? la part femenina, i ho hem sabut en altres entrevistes que han fet, que molts medicaments que funcionen per dones és perquè van ser inventats per alguna cosa, alguna dolència o alguna malaltia d'homes, i com a efecte secundari justament curaven coses de dones també, no?
1: Sí, a veure, el sesc de gènere a la medicina, això és una cosa que ja està molt parlada i és sobre la taula, és real. Però, o sigui, és bo que hi sigui la universitat, però és una assignatura optativa. Això és molt greu. Perquè vol dir que si no ets prou, ja m'entendràs, si no ets prou friqui com per interessar-te per aquests mons, no tens ni idea de com funcionen. Mm. Llavors, pot ser un, una fissió, pot ser un fissió amb tot el teu coneixement de carrera i donar instruccions que es contradiuen amb el sol pel viar.
0: I justament, pel que has explicat, molts dels problemes o disfuncions que teniu moltes dones, el de pèrdua d'orina, que ja has dit que és el més... però d'altres justament venen de no tenir un sol pel viar sa, són temes que sentim molt habitualment, no?, de parlar entre dones d'aquest tipus de disfuncions.
1: Molt. El que passa és que aquí posa una nota. O sigui, les dones en parlem més d'aquest tema. Malgrat que en parlem poc, en parlem més. Però aquí, jo comunico aquí que ens sentin, que els homes també tenen sol pel viar.
0: Era la següent pregunta. Sí, també patim de mala salut?
1: Sí, el que passa és que si les dones en parlem poc d'aquest tema, els homes és un secret de sumari. Mai no passa res per allà baix. I hi ha molts problemes de sol pel viar masculins. El que passa és que estan molt més invisibilitzats que els femenins. O sigui, sol pel viar és un sistema que tenim els sers humans. Llavors, les dones, per anatomia, per fisiologia i per naturalesa, expressem més problemes. Però això no vol dir que els homes, i més amb el tipus de vida que portem ara, que tots que són... O sigui, la pelvis de l'home és més tancada i més congestiva, i llavors expressa més dolor. O sigui, expressem coses diferents, però el sol pel viar és el mateix. I aquesta xerrada que vindré a fer està... O sigui, els homes hi són molt convidats. Parlo també del sol pel viar dels homes. Perquè el mateix que explicaré per unes servirà pels altres.
0: I quines disfuncions hi ha, provoca, en els homes?
1: Ui, o sigui, la llista és enorme. Però la més popular o la més estesa és dolor a la pelvis. Que llavors aquest dolor pot ser dolor retrotesticular, dolor amb les ereccions, dolor postcoital, ereccions disfuncionals, problemes testiculars, problemes anals, problemes... O sigui, és gran la llista. O sigui, els problemes de sol pel viar masculins van més enllà de la pròstata. Això seria un concepte com... com dir que tots els problemes de sol pel viar de les dones venen de la menopausa. Dius, no, la menopausa la lia parda, però ja anem servides abans de la menopausa. Doncs els problemes de sol pel viar masculins no són de la pròstata. La pròstata la lia parda, però més enllà d'això ja en tenim molts. El món de l'esport, tal com s'està vivint ara, que sí, l'esport... No olora a salut ara. Olora, em perdonareu, una mica xaladura. La gent es pensa que és Iron Man tothom.
0: Sí.
1: I llavors això, la pelvis, ho està patint molt.
0: Crec que la majoria de les persones que van als teus tallers són dones, que ja, això ja ho acabes de comentar. Segurament n'hi ha de joves, però que la majoria són dones més grans. Pel que has anat explicant, això, el sol pel viar s'ha de cuidar des de sempre, no? No quan ja comencem a patir.
1: Sí, efectivament. Jo, quan en els meus tallers, un dels comentaris més generals és aquí hauria d'estar la meva filla. Totalment d'acord. Totalment d'acord. O sigui, primer, perquè el jovent, entenem per jovent allò, fins a 30, números molt rodons, eh? O sigui, el jovent també té problemes. I es veuen, eh? Passa que es parlen menys. A més jove ets, menys parles de problemes, perquè el teu cervell parteix de la base que això no està bé. I no, o sigui, és un sistema de més molt, que està molt vinculat al... O sigui, és un tòpic que la idea que tenim popular és que el sol pel viar sempre està dèbil. I no és veritat. O sigui, en pràctica clínica, i això és característica de jovent, ens trobem quasi més sols pelvians massa tensos, que els seus problemes són per excés de tensió. I això és molt de jovent. Llavors, un múscul pot donar problemes perquè està tan dèbil que no pot contenir, o pot donar problemes perquè està tan tens que no pot treballar com a múscul. Al sol pel viar li passen les dues coses.
0: Ja per anar acabant, aquest dijous això, fas un taller teòric o pràctic, on parlaràs de tot això. Com ens hem d'imaginar la part pràctica?
1: No, la part pràctica és l'aplicació del sol pel viar en el dia a dia. Jo sóc molt de solucions ràpides. Què és el dia a dia? És estar dretes i caminar. Això és la part pràctica que farem. Perquè estar dretes i caminant són coses quotidianes que poden ajudar el sol pel viar o no, depèn de com les facis. Per això no cal ni vestides d'esportistes, res, és la vida. Jo, la meva feina és que el Sopal Vià no surti de les cases i se'n vagi a les consultes, o sigui, que estigui a casa. La gestió pròpia.
0: Doncs, Mireia, molt, molt interessant parlar amb tu, entenem, perquè doncs, tanta gent et coneix i tanta gent et segueix i tanta gent vol venir als teus tallers. Per tant, que això, convidem a tothom a ser-hi aquest dijous.
1: Convidem a tothom, homes i dones i de totes les edats.
0: Deixa'm dir la informació concreta, perquè jo diria que no l'hem arribat a... No l'hem arribat a dir. És aquest dijous a 6:15 de la tarda i es farà a l'Auditori del Palmas. Perfecte, ara sí, ja ho tenim tot. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu. Adéu.
0: Love of Lesbian estan immersos en la seva gira de comiat, mentrestant van publicant rareses i temes no inclosos als seus àlbums dins la sèrie Nouvelle Cuisine Cannibale. Ja van pel tercer volum, que publicaran pròximament, i on trobarem aquest tema on la banda de Barcelona col·labora amb la Judith Nederman. Escoltem Ojalá.

0: És a dir, fins ara, en les anteriors edicions, les activitats prèvies que fèiem al dia central de festival les fèiem a la llibreria i normalment les fèiem allà al davant, al carrer, vaja, al carrer de davant la llibreria. Però el festival està com començant a agafar una mica d'envergadura, no? Cada vegada som més gent i bueno, el bon rotllo que tenim amb el casino ens ha portat a centralitzar-ho encara una mica més i utilitzar l'espai que a més s'acaba de reformar. Han fet una feina molt bonica, la gent del Cercle Cant de Benolenc fa aquesta feina de donar vida doncs, en aquest espai que és preciós i hem fet doncs, aquesta simbiosi i ens n'anem a bueno, descentralitzem una mica més i les dues activitats prèvies aquest any passen al casino.
1: Et sentim perfectament, ens has estigut una miqueta contestant, entenc que hi ha una mica de retard, però se't sent perfectament. Explica'ns una mica la programació que hi ha aquest any, la que ens toca més de prop.
0: Doncs mira, comencem el divendres 21 d'agost, que com dèiem ara ho fem al casino, o sigui, les dues activitats prèvies que fem, que són divendres 21 i dimecres 26, són homenatges a poetes que entren dintre una mena de clàssic contemporani, no? Estan com aquí persones de la poesia catalana que porten anys escrivint i que han aportat doncs, el seu granet de sorra, no? Comencem el 21, el divendres, amb un homenatge a Jordi Cussà, que coincideix ara aquest 2026 fa 5 anys de la seva mort. Cussà és, bueno, és un escriptor berguedà, ha com fet tant narrativa com poesia, i hi ha un grup berguedà que fan entre rock folk que li han fet un petit homenatge i han musicat uns quants poemes seus. Llavors, un dels espectacles que portem és aquest, Em buido amb mots, es diu, que és un vers d'un poema de Cussà. I en canvi el dia 26, que és un dimecres, el dimecres abans del dia central de festival, també al casino, fem un homenatge a Isabel Oliva, que Isabel Oliva és una poeta gironina de 102 anys, ella encara és viva, i va escriure poesia un cop es va jubilar, però té molts llibres publicats i molts premis a l'esquena ja. I la Montse Maestre, poeta d'aquí Ripoll, en va fer una antologia que s'ha editat amb Trípode, ara fa un parell d'anys. I llavors d'aquesta antologia en va sortir un espectacle també d'arrel ripollesa, perquè tothom qui participa té vincles amb Ripoll, són la Montse i la Gemma Arimany, l'Arnau Tintó i l'Òscar Serradilla, i el Jordi Lara i l'Eva Curto, que tots plegats fan com un espectacle poètico-musical també, basat en aquesta antologia.
1: Molt bé, això el dimecres 26 d'agost. Què més ens quedaria?
0: I ens queda el dia central de festival, que és el 28 divendres, que té el format que té cada any, el dia 28. Tenim quatre poetes que fan una roda, que en aquest cas són la Sònia Moll, la Maria García Garau, l'Iris Hinojosa i el Martí Sales, i tanquem l'espectacle amb, bueno, tanquem el dia, perdona, amb un espectacle de la Sònia Moya que es diu L'Argelaga del Desig, que són poemes seus que també musiquen el guitarrista Santi Careta i la pianista Lou Royce.
1: Les dues primeres que has comentat, la del divendres 21 d'agost i del dimecres 26 d'agost, són les que es fan al casino, i la del divendres 28 d'agost encara heu de confirmar la ubicació, eh?
0: Sí, de fet, o sigui, a hores d'ara ja podem dir que el més probable és que torni a ser el claustre, que és on ho hem fet cada any. El que passa que ens falten un parell de coses de lligar, i llavors per això estàvem així com que encara no ho hem dit en veu alta, però sí, estigueu atents en tot cas a les xarxes, i, o si no, passeu per la botiga i ho acabarem de confirmar llavors.
1: Clar. Per poc que coneguis una mica o que estiguis al dia, veus que tots aquests noms que heu dit són molt potents, però no sé com de difícil és muntar una programació així al voltant de la poesia que sigui atractiva pel públic.
0: Mira, nosaltres, Joan, et diré el que diem cada any, que és que cada any ens sorprenem de com la gent li agrada la poesia. Llavors, pel que fa que la gent vingui, que li sembli atractiva, no? Això és una cosa que no ens fa por, perquè la veritat és que tenim la sort de tenir un públic molt obert, no? Que confien segurament en el que proposem.

0: utilitzem i que venen a escoltar. I el que és una mica més complicat és fer-ho les dates que ho fem, perquè trobar disponibilitat dels poetes a final d'agost és una cosa que és una mica complicada. Mm. I sempre anem a última hora acabant de confirmar les últimes veus. Però al final, sí, la veritat que estem contentes de com ha quedat la programació. Intentem programar tant poetes emergents com poetes consolidats i tenim la sensació que aquest any queda molt equilibrat i creiem que sí, que és una programació que crida l'atenció.
1: Mm-hmm. També entenc que per tots aquests poetes del Ripollès o amb vinculació del Ripollès, n'hi ha que nosaltres ja hem parlat per projectes, vull dir que ja tenen volada i tenen el seu espai, però que també deu ser important, no?, que hi hagin propostes com aquestes, vull dir que la Lluerna, sí que fa de mal dir, no?, perquè ho diguis tu, però la Lluerna deu ser un petit tresor, no?, per un regal per ells, no?
0: Espero que ho sentin així, sí. Mira, nosaltres, sobretot amb la Gemma i amb la Montse, crec que ja ho hem dit altres vegades també, per nosaltres són les dues persones que ens han obert una mica la porta a la poesia i són persones amb qui col·laborem sovint, no? De fet, ja ho sabeu, la Gemma ens condueix al Club de Lectura de Poesia des de ja fa, doncs crec que ja farà 5 anys que el condueix ella. Amb la Montse també és algú amb qui tenim molt de vincle, no? I anem, al final són persones amb qui, amb elles anem descobrint una mica la poesia catalana i en certa manera et diria que menys que si elles fan coses poder-les programar als nostres espais, no? Mm. I reivindicar-les des d'aquí, perquè al final és evident que arreu, no? Vull dir que volten i que fan coses, però què menys que tenir un espai a casa, no?
1: Mm-hmm. Hem parlat d'aquesta part ripollesa de Pirineu, Terra de Versos, però per fer-ho molt breument, però també recordem això, que hi ha la llibreria El Refugi, que també fa la part de la Seu, i que no és el mateix, no és el mateix, vull dir, no compartiu programació, per dir-ho d'alguna forma. Vull dir que es pot anar als dos llocs i gaudir de propostes singulars.
0: Sí, de fet aquesta era una mica la idea, vull dir, assumint que de Ripoll a la Seu hi ha un trosset, però la idea era que si tenies ganes poguessis fer els dos dies i veure persones diferents, no? Llavors, just el dia després, el dissabte, és el seu dia central de festival, ells porten 5 poetes, que els dic ràpidament, són els 6 Freixes, la Rosa Mauro, l'Anna Continet, la Ria Dueñas, la Blanca Llum Vidal, i acaben amb un espectacle de glosa, amb una gent que es diu Anglosa Càustica. I els dies anteriors fan un espectacle de cant valencià, ells han tirat més per aquesta cosa d'arrel tradicional, i també hi ha l'Arnau Biol fent un projecte amb el Martí Boada.
1: Mm-hmm. Molt bé, ja per anar acabant, comentaves això, que costa trobar gent o poetes que a l'agost ho tinguin lliure, les agendes, però vosaltres obriu tot el juliol i tot l'agost.
0: Sí, nosaltres obrim tot el juliol i tot l'agost perquè al final són mesos que volta gent i està bé tenir la botiga oberta, i el que fem, apunteu-vos-ho, mm-hmm, és tancar just després de Pirineu Terra de Versos. Mm-hmm. Tanquem gairebé 15 dies a principis de setembre i llavors ja tornem, que ja engeguem amb tota la programació de l'any. Comencen els clubs de lectura a mitjans de setembre, que aquest any també hi haurà moltes novetats. Llavors, res, una petita parada i tornem amb força.
1: De fet, això, l'agost hauria de ser tot l'any, però l'agost és quan sembla que molta gent trobem l'espai per poder llegir i gaudir la lectura, no? I està bé trobar-se espais com el vostre obert.
0: Sí, de fet, bueno, també és normal, no?, que portem aquestes vides que sembla que no tenim ni un petit moment per descansar, i en canvi l'agost, que sembla que el ritme rebat, això, doncs, ja nosaltres notem que la gent que volta de fora, doncs, passa per la llibreria, agafa un llibre per llegir els dies que han decidit estar per aquí dalt al Ripollès, no? I això es nota. Mm. I els que sou d'aquí sí que us diria això, que trobeu el moment per llegir, que la Lluerna fem coses tot l'any, que aquesta és la nostra idea. De fet, juny i juliol Són, bueno, juny fem alguna coseta d'activitat, però molt poqueta. Juliol tenim tot la botiga oberta, però no fem res d'activitat. I agost tampoc, i tornem amb el Pirineu Terra de Versos, no? Vull dir que en certa manera és el que dona entrada, no, a les activitats de l'any. Però sí que són mesos que parem l'activitat, i per això deia, no? Doncs mireu què fem durant l'any i llegir, bueno, mireu de trobar el temps per llegir, perquè crec que fem coses prou variades i a gust de tothom.
1: Doncs hem parlat amb la Carla Esquerrà de Lluerna, d'aquest festival Pirineu Terra de Versos. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: A vosaltres, Joan, gràcies.
1: Adéu-siau. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
4: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
5: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Som-hi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
6: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
5: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
7: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és encara tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
5: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
8: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
5: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
9: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can d'Abano no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
5: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc als empadronats i fer pagar els que no ho eren.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen perquè el canvi de direcció del vent d'aquest dilluns al migdia no generi noves revifalles i així poder estabilitzar l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp. Almenys això intenten entre aquesta tarda i el vespre. Després de la feina feta durant la matinada i aquest matí s'ha aconseguit estabilitzar-lo en un 95%, en aquest cas del perímetre del foc. Tot això preocupa perquè la marinada no pugui reproduir altres focus en l'interior. Durant el matí ha hagut d'actuar per contrarrestar-ne dos. Un incendi que, recordem, podria haver estat provocat. És la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. A més, sospiten que els altres dos també podrien haver estat provocats. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic plantejat des de Catalunya. En un esmorzar informatiu a Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial a l'ampliació de la llei d'amnistia d'aquesta setmana que arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Escoltem el que ha dit Illa en reflexió sobre el finançament.
2: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ya basta. O sea, Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado. ¿Y usted qué ha hecho?
1: I minut de silenci avui davant de l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Fontcalda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada en aquest terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luf, toca esperar ara el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions a tota aquesta zona. Més qüestions. Ha tingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana al Maresme. Es tracta de Pere Albó, a qui van detenir diumenge a la tarda la policia local d'aquest municipi. L'home s'hauria colat a una piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i també fora de si. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia avall tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
4: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
3: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
4: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron. Lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
3: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster a Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany. I també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
3: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 11:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dral. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
4: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
2: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem pendents d'aquest incendi que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp i que sembla que els bombers esperen tenir estabilitzat aquesta tarda. Entre aquesta tarda i aquest vespre recordem que hi ha 220 veïns evacuats i que s'han calcinat 142 hectàrees. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique. Bona tarda, Eric.
2: Bona tarda, Mercè. Doncs, com molt bé explicaves, els bombers de la Generalitat calculen que aquesta tarda o vespre podria estabilitzar-se aquest incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Després de la feina feta durant tota la matinada i el matí d'avui, s'ha aconseguit estabilitzar un 95% del perímetre del foc, que ha cremat més de 142 hectàrees. L'inspector dels bombers, Ricard Espósito, ha volgut també tranquil·litzar les persones evacuades, que 67 d'elles s'han traslladat al centre d'acollida de Vila-rodona. La resta han aprofitat per marxar a cases de familiars o coneguts. Si es confirma l'estabilització del foc, els evacuats podrien tornar a les seves cases al llarg d'aquesta tarda. A més, també cal remarcar que l'incendi de Solsona també ha provocat que el d'Aiguamúrcia disposi de menys efectius dels bombers. Recordem que aquest es tracta del tercer incendi en una setmana al municipi d'Aiguamúrcia i que la principal hipòtesi que es treballa és que hauria estat provocat.
1: Moltíssimes gràcies, Eric. Doncs ja ho sentíem, estarem molt atents a veure com evoluciona, però és que els agents rurals han ampliat avui a 76 dels municipis de 16 comarques en nivell 4 del Pla Alfa pel perill d'incendi forestal. Es tracta de poblacions de l'Alt Camp, com és el cas d'aquest d'Aiguamúrcia, el Penedès, l'Urgell, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Baix Penedès, Garrigues, Moianès, Segarra, Solsonès, Vallès Occidental, també de la Noguera, Pallars, Jussà, Priorat i Ribera d'Ebre. També hi ha 141 municipis de 19 comarques a nivell 3 per perill d'incendi. Es manté la restricció també a diversos espais naturals. Recordem que són concretament 8. I el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, ha admès que va tenir intervinguts els telèfons dels exdirigents de la CUP, Carles Riera i David Fernández, amb autorització del jutge del Tribunal Suprem encarregat de supervisar les intervencions de drets fonamentals del cos. En concret, Riera va tenir intervingut el mòbil 2 anys i David Fernández 6 mesos. Així ho revela la desclassificació portada a terme avui pel Consell de Ministres que s'ha fet pública després que Riera i Fernández presentessin una querella per espionatge a través d'aquest programari del Pegasus. I la cantant Aitana i Antonio Díaz del Mavoc Pop han anunciat avui la compra del Teatre Aquitània de Barcelona. Amb aquesta iniciativa, els dos artistes realitzen una aposta, diuen, decidida per les arts escèniques i per la ciutat. Impulsaran un projecte per generar, diuen, noves oportunitats per creadors i professionals del sector.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
3: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs, puguin gaudir d'aquests espais.
2: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
3: La majoria de parcs infantils que tenen doncs, un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs, alliberar substàncies químiques que poden representar certes toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs, també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment, doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
2: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
3: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs, perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i, per tant, doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
2: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposin un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
3: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 11:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política, s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dalt. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Però se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
2: L'alcaldessa Sílvia Oriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
4: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
2: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un home d'uns 60 anys ha mort aquesta matinada a Barcelona en un incendi al carrer Comte d'Urgell, al districte de l'Eixample. Els bombers de la ciutat han rebut l'avís poc després de les 4 i s'han desplaçat al lloc dels fets 13 dotacions. Les causes del foc es desconeixen i s'estan investigant. Les flames s'han originat en un pis de la quarta planta d'aquest immoble. I no deixem el tema dels incendis perquè els bombers han aconseguit reduir la intensitat de les flames de l'incendi forestal de Lladurs. De moment el foc estaria encerclat i la capacitat de propagació s'hauria vist disminuïda. Es comencen a retirar alguns dels recursos que s'hi han utilitzat fins ara i han treballat fins a 26 dotacions dels bombers. Canvi de tema, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, es pronunciï dijous de forma clara i contundent sobre l'amnistia. Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament d'aquesta llei aprovada al Congrés, ho ha dit en un esmorzar informatiu de Televisió Espanyola.
2: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
3: ¿Cree que no pasa siempre?
2: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y bueno, usted tiene que respetar al Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en una razón pura kantiana para entender una sentencia.
1: I a Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos al barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé 2 setmanes, recupera l'electricitat. Hi viuen 26 famílies que no tenen llum des del 30 de juny després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. I llibertat a disposició del jutge per l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols investigats per exhibicionista. Pere Albó va ser detingut aquest diumenge a la tarda per la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a masturbar-se. Segons fons municipals, en el moment de la detenció, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si. I una 50ena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia.
0: Notícies en xarxa.

0: ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sellers, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
3: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes. És sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
4: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
5: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
2: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
6: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seríem capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
2: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
4: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un és d'infantil, un és de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
3: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
4: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs, vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estem una mica així de l'expectativa, a veure si arriben notícies, i si no, doncs, evidentment, amb el departament doncs, mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives, ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís i de fet l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan de les Abadeses.
3: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és la adquisició de 12 habitatges de planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'un 1,5 milió d'euros més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El 27 de juliol de 1276, un home de 68 anys moria a Alzira, malalt i esgotat, de camí cap al sud per sufocar una revolta als territoris que havia passat la vida conquerint. Es deia Jaume, i la història el recordava com el conqueridor. Però avui som aquí, davant d'una reproducció de la seva tenda reial, per parlar d'una altra versió d'aquest rei. La versió que la memòria col·lectiva ha acabat d'enterrar sota capes de llegenda. Perquè Jaume I va ser, sí, el rei que va duplicar el territori de la Corona d'Aragó, que va conquerir Mallorca i València, que va dictar les primeres grans lleis en català. Però també va ser un nen que va créixer orfe i captiu, sense regne ni família. Un jove rei que va fracassar en el seu primer setge. Un home que va ser excomunicat, com a mínim, un cop, que va tenir una vida amorosa que se'ns diu que va ser escandalosa. Un rei que va conquerir Múrcia i la va regalar, que va intentar anar a Terra Santa i va tornar enrere en trobar la primera tempesta, que va veure com els seus propis fills l'empenyien cap a la perdició i que va repartir el seu regne d'una manera que condemnava els seus hereus a dècades de conflicte. Benvinguts a la cara B del conqueridor. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio de història, de Ràdio Castellar, de la xarxa, des del Museu d'Història de Catalunya, amb més de 70 persones de públic. Un fort aplaudiment. Per parlar ni més ni menys que de la figura de Jaume el Conqueridor, però a més d'un programa que hem titulat, ja ho desvetllem, Els fracassos de Jaume el Conqueridor. I ho fem, òbviament, el nostre equip al complet, l'Albert Abril, l'Alberto Reche, benvinguts.
1: Què tal, Sergio?
2: Bones.
0: De què expliquem a tot el públic que avui ens acompanya al Museu d'Història de Catalunya, una fresqueta tarda de juny del 2026 aquí a Barcelona? De què va el programa d'avui?
2: Bueno, quan pensàvem en fer un programa sobre Jaume I, vam decidir que potser ja havíem escoltat moltes vegades lo guai que és Jaume I, no? Estem en aquesta tenda, de la tenda reial de la conquesta de Mallorca. És un personatge, no?, que quan es va fer el favorit a TV3 va ser el personatge favorit de tots els catalans, i vam pensar que per què no parlàvem potser no tant de les seves victòries, no tant de les seves conquestes, sinó com en el fons som qui som i fem el programa que fem, parlar dels fracassos de Jaume I en comptes de les victòries de Jaume I, perquè en el fons no hi ha més català que fracassar. I per tant dignifiquem el personatge, no?, rebaixant-li una mica els fums i resituant-lo en el lloc on ens agrada, que és en la gent
1: normal.
2: Ara m'ha dit mediocre, però normal.
1: Ah, bueno, normal, no?
2: també és una bona manera de dir-ho.
0: Molt bé, tenim amb nosaltres uns punts de llibre, oi? I que a més, escanejant aquest punt de llibre, que és el que podem trobar, Albert, una informació molt interessant, que avui tenim molta gent.
1: Avui tenim molta gent i podem aprofitar. Aquests punts de llibre els vam repartir al programa 500, els estem tornant a repartir perquè creiem que són xulos, ens acompanyen als directes, etc. Són una mica ja marca de la casa en aquest sentit. I si escanegeu el QR darrere, anireu a un arbre d'enllaços, que és una pàgina web simplificada, i allà trobareu tots els enllaços relacionats amb el nostre programa. I si voleu aprofitar i ens estimeu molt i sou superfans del programa, ens podeu donar suport, no?, amb els primers links que hi ha, que són els links per fer-vos mecenes, que nosaltres fem això des de la humilitat, des d'una ràdio local, però un cop de mà sempre ens ajuda per ser feliços i menjar molts anissos.
0: I abans de començar, ja per avançat, agrair als tècnics tant del Museu com de Ràdio Castellar, perquè muntar tot això no és fàcil, que soni, que s'escolti prou bé. I també ens han demanat, si podeu fer-nos el favor, de posar el telèfon en modo avió, perquè és necessari per... Hi ha interferències, no? Sembla ser. Molt bé, doncs, comencem.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: No posarem més segons aquesta cançó perquè no volem que soni en les vostres caps tot el cap de setmana, que és el que passa amb el Baby Chat, però m'està dient l'Alberto Reche que, per contra, jo no sabia que havia ficat les músiques. Ha sigut l'Albert Abril?
1: No.
0: Ah, t'ha fotut la merda.
1: Jo només he posat l'última. Ah. L'última és la meva.
2: No,
0: Baby, Shark, Baby Shark.
2: Baby Shark. Com sempre que parlem d'un personatge, comencem parlant de la infància, no? Si haguéssim de dir quin animal seria Jaume primer, seria un tauró, no? Un conqueridor important, victoriós. Tots els que hem patit la cançó de Baby Shark, doncs tenim un altre concepte dels taurons. Un personatge potser que no estimem tant com la resta de la gent. I per tant, en aquesta resituació del personatge en la seva justa normalitat, començar per Baby Shark era una bona proposta, o si més no, l'única que se'ns va ocórrer ahir quan posem la música.
0: Doncs amb Baby Shark, la primera pregunta per tant és obligada. Estem en un espai concret del Museu d'Història de Catalunya, davant darrere nostra tenim la tenda de Jaume I, per tant, que és el que hem de saber, d'on estem fent avui el programa, justament dins tota l'exposició permanent del museu.
1: És un dels espais, o sigui, nosaltres vam venir aquí, ens va contactar l'Eudald, que jo ho he mencionat abans, que moltíssimes gràcies per venir-nos a buscar i per proposar-nos aquesta iniciativa, perquè és un privilegi fer aquest programa aquí. Doncs és un espai que ens va semblar superxulo, hi havia altres candidats, però aquest va acabar sent el definitiu, i és que, ho hem avançat abans, no? Però és una reproducció de la tenda reial de Jaume I durant la conquesta de Mallorca, que, com bé sabeu, es basa en unes pintures murals, no, que ara en parlarem molt breument, però aquí dins tenim també una reproducció d'aquestes, no?, pintures murals, i bàsicament això, no? Són aquestes pintures murals que representen tota la conquesta de Mallorca de Jaume I.
0: I aquestes pintures són fiables?
2: A veure, tot lo fiable que pot ser una foto pictòrica, però de fet ho són bastant, en tant que segueixen i il·lustren els fets narrats a dues de les quatre grans cròniques catalanes, no? Tant en plasmen visualment passatges del llibre dels fets i de la crònica de Desclot. I de fet són unes pintures que estan fetes, ja veurem, molt, molt, molt a prop dels fets que narren. I per tant, no?, és d'aquelles felices ocasions on tenim unes reproduccions pictòriques d'un text escrit que representen una realitat tal com la van narrar els seus protagonistes.
0: I, Alberto, quan hem de datar aquestes pintures? On podem trobar-les?
2: Doncs, a veure, són dues preguntes. Les podem datar de finals del segle XIII, són pràcticament contemporànies a la narració que fa dels fets la crònica de Bernat Desclot, i per això finals de la dècada de 1980, principis de la dècada de 1290, són pintures que, des del punt de vista personal, són antigues, però des del punt de vista museogràfic són molt noves, perquè van ser recuperades l'any 1961 del Palau Aguilar, al carrer Montcada, quan va passar titularitat pública, es van fer obres i va reaparèixer aquests frescos. El Palau Aguilar és un dels palaus típics del carrer Montcada, va passar per moltes mans des de mitjans del segle XIV, principis del segle XV. El coneixem com Palau Aguilar, perquè un dels seus propietaris més insignes va ser Berenguer d'Aguilar. I actualment les podeu veure al MNAC, on també podeu veure les pintures de Sixena per ara.
0: Tu ja ho has dit, Alberto, per començar, que no hi ha res més català que fracassar. Bueno, té un punt irònic.
1: Serà el titular del programa. Ja.
0: Té un punt irònic que ens trobem davant d'una imatge triomfal de Jaume I, però avui nosaltres parlarem dels seus fracassos.
2: Bueno, aquesta és la idea, no? El que dèiem abans. La imatge oficial de Jaume I és la de gran conqueridor. Ja sabeu que a l'edat mitjana, bueno, aquests malnoms són posteriors, però quan a l'edat mitjana o quan històricament algun personatge important li diem el conqueridor, vol dir que és un personatge potent, que ha fet coses, no? El gran, el conqueridor, el magne, el fort. Ja ho he explicat algunes vegades, a l'altre cantó de la balança està els que diem el savi, el prudent, no? I després estan els reis carolingis, que directament insultaven, no?, el calb, el gros, el tartamut. Però bueno, en qualsevol cas, és el rei que duplica el territori del Corona d'Aragó, és el legislador, no?, que durant el seu regnat compila reis importants, que redacta una crònica molt important del seu regnat, que inicia l'expansió marítima de la corona, que permet l'aparició dels governs municipals, de la introducció del rit romà, però darrere d'aquesta façana hi ha també un home que de ben petit és criat a casa dels seus enemics, que perd el pare en 5 anys, que fracassa en el seu primer setge, que és excomunicat en que no aconsegueix anar a Terra Santa, que intenta muntar una croada i no li surt bé, que mor sufocant una de les nombroses revoltes que va tenir als seus territoris, que es va enemistar amb els seus fills, que va liar una enorme en el seu testament, no? En com repartia els seus territoris, com repartia la seva herència. I per tot això és un personatge controvertit, que això que es diu sempre dels grans personatges, que tenen llums i ombres, no? Doncs avui parlarem de les ombres, perquè de les llums ja es parla molt, i avui venim a parlar d'aquest Jaume I, que és el nostre Jaume I. No sé si sempre li direm el conqueridor, però li direm Jaume.
0: Molt bé, doncs ens acompanyareu durant els pròxims minuts a recórrer els seus fracassos. I nosaltres intentarem fer-ho seguint un ordre cronològic i, per tant, comencem parlant de la seva infància i joventut. Alberto, quin serà el seu punt de partida vital?
2: Bueno, Jaume I neix a la matinada entre l'1 i el 2 de febrer de 1208 a la ciutat de Montpellier, un senyoriu que pertanyia a la seva mare, Maria de Montpellier. De fet, entre la mare i el pare, el primer fracàs era el primer fracàs de Jaume I, és el matrimoni dels seus pares. Perquè, de fet, no s'avenien gaire. Pere el Catòlic detestava la seva mare. De fet, va haver-hi molts problemes perquè acabessin al llit. Això ja ho, potser en el postprograma ho comentem una mica més. Però la pròpia concepció de Jaume I, ja veureu quan la comentem, que no té desperdici, que és un fracàs en si mateixa, no? Avui, deia el Julià, no?, que els historiadors parlen de les històries, són persones parlant de persones. De fet, els historiadors són la premsa rosa d'abans del segle XX, no? Si algú parla de la vida de matrimonial o sexual de gent viva, és periodista del cor i va a Manar Rosa Quintana. Si parla de la vida sexual de gent morta, ve a fer un programa al Museu d'Història de Catalunya. Bueno. Si heu de triar, ja sabeu en quin cantó em trobeu. La concepció de Jaume I no serà, però, l'únic detall interessant dels seus primers anys de vida, no? De fet, en el context de la croada occitana, l'infant Jaume, encara que de vegades les fonts encara li diuen Pere o Pere Jaume, no? Encara no, ja veurem també perquè se li diu Jaume, s'ha acabat triant aquest nom. Doncs en aquest context de la croada occitana, aquest jove nen d'un parell d'anys acaba tenint un protagonisme inesperat.
0: Clar, quin serà aquest protagonisme? Perquè què pot fer un nadó enmig d'una croada?
2: No deixar-te dormir...
0: Moltes coses.
2: Pot fer moltes coses, però poques coses significatives. Potser l'única cosa significativa que pot fer un nadó de 2 anys en una guerra és convertir-se en moneda de canvi, convertir-se en hostatge. I, de fet, el seu pare, Pere el Catòlic, en un intent de solucionar els problemes que tenia amb Simó de Montfort és el líder de la croada albigesa, doncs mira de pactar un matrimoni entre el seu nen d'any i poc amb Amícia, que és la filla de Simó de Montfort. I no només això, no només pacta un matrimoni, sinó que diu, mira, per portar-me bé amb el meu enemic, perquè aquest matrimoni, per assegurar que compliré aquest matrimoni, el que faig és una cosa que ara no es pot fer, o, bueno, es pot fer, però queda malament. O sigui, la gent que utilitza el permís de paternitat per a preparar curses en bici de muntanya, doncs és el tipus de gent que fa això, que és a paraules un matrimoni del teu fill de 2 anys i dius, i ja que estàs, te l'emportes. I es cria amb tu per assegurar que es casarà amb la teva filla, me'l cries tu i em deixes tranquil. Llavors, Pere el Catòlic entrega el seu fill mentre espera que es pugui realitzar aquest matrimoni, tot just un nadó de 2 anys i 11 mesos, o com ens agrada dir als pares, 35 setmanes. Ja sabeu que parlem en setmanes. Passa a quedar-se i a criar-se amb l'enemic del seu pare i us podeu imaginar que Montfort no tenia cap intenció de materialitzar aquest matrimoni ni de molt menys aturar les conquestes i a sobre se li havia servit en safata de plata l'hereu del seu enemic.
0: I la cosa millorarà?
2: Doncs no, perquè si no, no parlaríem dels fracassos d'aquesta gent. Recordeu que Pere el Catòlic mor a la batalla de Muret, el 1213, una altra gran fita de la història catalana, i la corona es queda a la vegada sense rei i sense hereu. No? I no només això, sinó que l'hereu s'està educant en mans de l'enemic que ha matat el pare. És una mena de Star Wars a inicis del segle XIII. De fet, Maria de Montpellier, la mare, havia mort feia uns mesos i havia demanat, havia mort a Itàlia, mentre intentava que el papa Innocenci III intercedís per recuperar el seu fill. De fet, en el seu testament demana, sisplau, no, que el papa sigui el protector del fill, que s'encarregui que torni a casa, bla, bla, bla. I de fet, ho aconsegueix. Innocenci III maniobra perquè Simó de Montfort retorni el fill, perquè aquest es criï en territori de la corona i que s'estableixi una regència mentre Jaume I creix, que és el que fan els nens. Va tot bé? No. Perquè aquest nen passa de mans d'un cavaller croat com Simó de Montfort a criar-se en mans de gent supersana mentalment com els cavallers templers de Montsó. Llavors, entre els 3 i els 6 anys es cria amb l'assassí del seu pare i entre els 6 i els 9 es cria el castell templari de Montsó, no? Educat com un jove cavalleret. Ja us podeu imaginar com anirà el tema.
0: Doncs explica'ns-ho, com afectarà aquesta criança tan particular al nostre petit Jaume.
2: Bé, bàsicament, m'hagués agradat tant que després que els grans mestres templers creessin un llibre de criança, que està en fot, no? El mètode del temple, no? De criança de nens. Si el nen plora, que faci 40 flexions, que munti a cavall, que... Bueno. Bàsicament, tot aquest embolic comportarà 2 trets del caràcter de Jaume I que seran molt significatius al llarg de la seva vida, que explicaran també bona part dels embolics on es fica i dels fracassos que perpetra. Per una banda, la seva fredor respecte a la política occitana, no? Que havia suposat la mort del seu pare, l'enemistat amb el papat, el fet que ell es criés en mans estranyes, i per l'altra, el fet d'haver estat educat dins d'aquest nou codi ètic, que és el de la cavalleria europea. I, per tant, aquests 2 fets influiran molt en el caràcter del nostre estimat Jaume.
0: I aquesta fredor com es concreta respecte a l'Occitània?
2: Bé, bàsicament, el temps de la intervenció directa a Occitània ha acabat. Per educació, Jaume I veu inviable mantenir aquest conflicte armat contra el papat, contra els seus delegats, la intervenció directa a la política occitana, que havia estat una de les senyes d'identitat dels comtes de Barcelona des de feia 3 o 4 generacions, i fins i tot prohibirà als seus súbdits donar suport a la lluita de Ramon VII de Tolosa contra els francesos. Intentarà, això sí, algunes maniobres polítiques molt tèbies, intentarà establir alguns enllaços matrimonials de nobles catalans amb nobles occitanes per atreure'ls cap a la corona, però que van servir de poc perquè, al final, les grans cases nobiliàries occitanes, Tolosa, Provença, i potser la de Bearn és l'excepció, que acaben amb els Montcada, acaben pivotant cap a l'òrbita francesa. No? Les grans cases occitanes, que per coses de la biologia, ja sabeu que quan un estat es regeix pel factor biològic, la biologia és molt puta. I tu pots tenir la teva idea de cop i volta tenir només fills o només filles, o que se't morin joves, o el que sigui. I justament en els anys després de Moret, les grans cases nobiliàries occitanes només tenen filles. I per tant, el patrimoni occità s'ha de moure de mans. Jaume I intenta que aquestes filles es casin amb nobles catalans, no ho aconsegueix, i acaben totes casades amb nobles francesos. I això fa, no, és un clau més en aquest taüt de les aspiracions catalanes a Occitània.
0: Clar, i això acabarà recollit en el conegut com el Tractat de Corbeil.
2: Clar, bueno, aquesta fredor de Jaume I, aquesta renúncia a la política occitana, el que fa és arribar a aquesta fita històrica, no? Aquesta, una de les altres jornades històriques de la història de Catalunya que no acaba gairebé, que és el Tractat de Corbeil, no? Que ja sabeu que en el fons és la història d'una crònica o la crònica d'una mort anunciada. Les aspiracions catalanes a Occitània acaben amb un acord amb la monarquia francesa, que és la constatació d'una realitat que ja està creada per les accions del regnat de Jaume I, que és que el seu interès, els seus recursos, les seves aspiracions s'havien destinat a un altre lloc, no? Ja ho veurem, la conquesta dels regnes musulmans de la península Ibèrica, l'expansió mediterrània, la cohesió interna dels seus regnes, i per tant les velles aspiracions del Casal de Barcelona havien desaparegut i per tant eren aigua passada, no? I a canvi de reconèixer que es renunciava a aquesta política occitana, doncs no s'aconseguia res, perquè els juristes francesos, amb molta mala bava, rescaten la vella idea carolíngia de que els comtats catalans pertanyien a França, cosa que no, ningú es creia des de feia 200 anys, i posen sobre la taula, no, de tu reconeixes acabar la teva política occitana, com ja estàs fent, i jo et reconec una cosa que no ha existit, que ningú creu que existeixi mai, i surto guanyant per dues bandes. En qualsevol cas, el Tratat de Corbeil és el reconeixement legal de la fi del lligam jurídic amb el Regne de França, per una banda, i per altra banda, la fi de les aspiracions occitanes. Llavors, 11 de maig, no?
0: res
2: a celebrar, i també per culpa de Jaume I.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara sí, tu, no te m'escapes, Musculman, però és que aquesta cançó és molt bona, joder.
1: És molt antiga.
0: I molt antiga, molt també. Antiga.
2: Tu l'ubiques?
3: No. Ostres. L'ubico en la llunyania.
0: De les més de 70 persones que estem aquí, qui ha reconegut la sintonia de Musculman?
4: Home.
0: Hòstia, Albert.
3: Bueno, jo l'ubico en la llunyania.
0: A la llunyania?
3: Sí, però com ho fas, això? A la llunyania.
0: Com s'ubica? Et sona?
3: Et sona, et sona.
0: Volem Musculman i Jaume I.
1: Bueno, a veure, Jaume I el conqueridor, un tio fort, valent, a més, es deia que feia potser metre 90, ja... no entrarem en la seva descripció física,
3: no.
1: Però clar, pensant, no?, en quins són els grans conqueridors, quins són els grans fibrats de la història catalana pre-crossfit...
0: Adrià Tirado, alguna cosa a dir?
1: És Musculman. Ara, en la dècada del 20 del segle XXI, potser hi ha altres referents de Musculman, però a la meva infància era Musculator.
0: Molt bé, doncs justament, com s'ha dit ja diverses vegades, és que des que hem començat el sobrenom del conqueridor de Jaume I, i per parlar ara justament del debut militar del nostre protagonista d'avui. Albert, anirà bé la cosa?
3: Com que estem parlant dels fracassos, òbviament no anirà bé. De fet, ens hem de situar el 1225, quan Jaume I té 17 anys, un jovenet, adolescent, no? Bueno, ara li diríem adolescent, en aquella època no existia aquesta idea, però adolescent, no? Què li passava, no, Jaume? Doncs es trobava, i és una cosa que es trobarà constantment durant tota la seva vida, que té una noblesa molt revoltosa. Vale? O sigui, els nobles tota l'estona estan intentant guanyar o conservar privilegis, el monarca està intentant concentrar poder, és una dinàmica que s'anirà repetint al llarg de tota la seva vida i li portarà moltíssims problemes. Doncs bé, 17 anys, la noblesa fa molt temps que s'està barallant, hi ha molts problemes bàsicament perquè la frontera fa molt temps que no es mou i per tant hi ha poques oportunitats de saqueig, poques oportunitats de botí, poca dinàmica de frontera, no? Aquesta dinàmica de frontera que havia quedat una miqueta abandonada, i ell diu, bueno, doncs per aturar les baralles aquestes internes, el millor que puc fer, i és una cosa que sabeu que es fa constantment al llarg de la història, és buscar un enemic exterior, no? Busquem un enemic, que és l'enemic comú, i diu, doncs atacarem Peníscola, no? Només cal veure el castell actual per saber que és un objectiu una miqueta mal triat per ser la teva primera campanya. Sí, a la Peníscola sabeu que el castell està rodejat per aigua per tres costats i que només s'hi pot accedir per un petit isme de terra. Però bueno, ell diu, vinga, endavant, a veure com va la cosa.
0: I clar, això ja pinta un desastre total, però de quines magnituds?
3: No entrarem en detalls, però jo bàsicament tres aspectes. La meitat dels nobles que s'havien de presentar amb les seves tropes no arriben, o arriben tard, o arriben malament i mal organitzats.
1: Puta Renfe.
3: Els subministraments s'esgoten molt ràpidament i això també demostra que hi havia una manca de planificació logística bastant gran, i finalment es va trobar que diu, bueno, estic davant de les muralles i gairebé no tinc màquines de setge. Tenia molt poques màquines de setge i amb prou feina es va poder esgarrapar la muralla. Total, que dos mesos després, Jaume I ha d'aixecar el setge, retirar-se, torna humiliat, sense botí, que és el que els havia promès a la seva noblesa, amb l'autoritat i l'orgull ferits, d'acord? Per tant, el seu primer setge no funciona. De fet, ell, al llibre dels fets, que sabeu que és un document inèdit, que anirà sortint al llarg del programa...
0: Ho expliquem, això, del que passarà al final, no? Perquè poder que la gent no marxi.
3: Explica.
1: Expliquem
0: que passarà alguna
1: que
0: cosa al final.
1: Que gravem un programa en directe, hi ha un programa en directe, que és el que
0: s'està gravant i que s'emetrà,
1: però això no vol dir que un cop s'apagui la gravació no ens quedem una estoneta més a fer una mica més el gamberro.
0: Seria aquesta la parella per dir que farem un concurs.
1: Podem anunciar el títol?
3: Sí.
1: Bueno, doncs seria un concurs aquest de Bartadeu Fals, típic que fem. Bueno, la idea és teva. Sí,
3: bueno, el concurs, com que ell escriu o dicta, o se suposa que dicta, el llibre dels fates, el concurs es dirà Fates o Fakes.
1: Vale? El llibre dels fates, o sigui, o el llibre dels fakes?
3: No.
1: I haureu d'endevinar si el que llegim és una... és un passatge del llibre dels fets, una anècdota o alguna que s'explica en aquest llibre, o ens ho hem inventat com rates.
0: I que aneu pensant qui vulgui participar, perquè això passarà quan acabem la gravació i sortejarem algú.
1: I els que ens esteu escoltant a la ràdio i no heu vingut...
3: També podran participar a les xarxes, crec, eh? El sorteig no, però podran jugar al joc.
1: Bueno.
0: Estàvem parlant del desastre Peñíscola, Albert.
3: Estàvem parlant del desastre Peñíscola i com ell ho transmet a través del llibre dels fets. Doncs ell, quan ho escriu, quan ho escriu, ho fa com una mena de rebequeria, no? Recordem, un jove de 17 anys incapaç de controlar la seva noblesa, que es dedica a culpar tots els altres, no? I diu, no, és que, per exemple, Guillem de Montcada havia de venir i no va venir, i deixa anar frases com jo volia lluitar i els nobles em van trair.
1: Se fa un Donald Trump.
3: Sí?
1: Allò que té culpa sempre és
3: de... Ah, sí, clar, sí. Llavors ell d'aquí extreu una lliçó, que jo suposo que és una lliçó que jo crec que els templers li haurien d'haver ensenyat, que és que abans d'iniciar una campanya militar has de tenir abans la noblesa ben lligada, tenir una logística ben assegurada i sobretot un botí assegurat.
0: I Albert, Jaume I també té molta fama de ser un rei molt devot i molt pur, no? Què sabem de la seva vida personal?
3: El que deia l'Albert abans, anem a fer una mica de salseo de Jaume I. La vida privada de Jaume I és, o sigui, se'ns ha transmès molts cops com un autèntic escàndol. Veurem que realment no és tan escandalós, sinó el que podeu fer és escoltar els dos programes que vam dedicar a la història del matrimoni. Però la lia bastant, o sigui, la lia bastant, i a més li porta bastant de corcoll al papat, va? O sigui, imagineu-vos on arriben els seus escàndols matrimonials, amb amants, etc. Però si us sembla, fem una petita repassada de les seves relacions. Sí. A veure, primer de tot, Jaume I es casa amb Elionor de Castella, 1221-1229, que era la infanta de Castella. Jaume tenia 13 anys, ella tenia 21 anys. Ella és 8 anys més gran, és un matrimoni, ja us ho podeu imaginar, totalment polític. Tenen un fill, que és Alfons, serà el primer hereu de Jaume I, no acabarà sent l'hereu definitiu, ja ho sabeu. Però les fonts ens expliquen que Jaume I no les suporta, l'abandona molt ràpid, vale? Aconsegueix l'anul·lació matrimonial eclesiàstica, al·legant el que s'al·legava a aquella època, quan no estaves content amb la teva dona, que era consanguinitat.
1: I això sense jugar a balonmano ni res, no?
3: Res. Llavors el matrimoni es dissol el 1229. 6 anys més tard arriba Violant d'Hongria, que és la dona famosa de Jaume I, és la filla del rei d'Hongria, és el seu gran matrimoni polític, és la dona que li donarà els fills, no?, que seran Pere i Jaume, que seran els successors de Jaume I. I a més és una persona, és un personatge que és molt interessant perquè influirà moltíssim en moltes decisions militars i polítiques que prendrà Jaume I durant tot el seu principat. Llavors també ens arriba un altre personatge que és potser menys conegut, que és Teresa Gil de Vidaura, que va tenir una relació curiosa amb Jaume I entre 1255 i 1265. Llavors, aquí és on hi ha una miqueta de salseo. I a més les fonts tampoc s'acaben de posar d'acord perquè no és una versió gaire oficial, vale? Però Teresa se suposa que era una noble navarresa. Sí, era una noble navarresa, molt digna, que no volia ser... Això és el que se'ns transmet, eh? Que no volia ser només l'amant.
1: Les navarreses ho són molt, eh?
3: De què? De dignes?
1: De dignes.
3: No sé. Teresa no volia ser només l'amant, no? I què fa Jaume I per endur-se-la al llit? Doncs li signa un document privat, secret, prometent-li matrimoni. Ara que té firmat aquest document, ja podem anar al llit, no? Però clar, anys més tard, què passa? Doncs que Teresa contrau la lepra.

0: bueno, és igual, no passa res. En fi, el papa, òbviament, quan Jaume I li diu papa, sisplau, allibera'm d'aquesta promesa, s'hi nega en rodó i, a més, li retreu la seva crueltat cap a aquesta dona. Matrimonis, check.
1: Molt bé, doncs anem a fer check amb les amants.
0: Anem a fer check amb les amants. Durant i entre aquests matrimonis, la llista d'amants de Jaume I és infinita, o sigui, n'hi ha moltíssimes. I les que tenim documentades. Elvira Sarroca, Blanca d'Antillón, Berenguera Ferrandís, fins i tot Sibila de Saga, que va ser amant seva quan ell ja tenia més de 60 anys. Una persona que allargava.
2: Però ho dius com si tenia 60 anys ja... T'invalida per...
0: No t'invalida per res, però vull dir que ja estava casat amb Teresa Gil, no? Vull dir, en principi... Bueno, però clar, era... És igual, la tenia allà abandonada. Sabem, i un altre cop repeteixo, el que tenim documentat és que va arribar a tenir fins a 6 fills il·legítims. M'agradaria destacar de tot això dos moments que li portaran problemes amb l'Església i que penso que són bastant interessants, vale? Primer de tot, el 1246, que és... quan l'Albert II ha avançat que l'excomuniquen, vale? El rei Jaume tenia un confessor, el seu bisbe de confiança, que era el bisbe de Girona, Berenguer de Castellbisbal. D'alguna manera, aquest confessor, que clar, quan Jaume feia coses que no estaven bé, doncs anava a aquest bisbe i li explicava, és que he fet això, no? I d'alguna manera, aquest confessor, aquest bisbe, no, li transmet, o sigui, fa públics els secrets de Jaume. Llavors el rei, sec d'ira, es diu, s'explica, que ordena que li tallin la llengua al bisbe, i evidentment li tallen la llengua al bisbe. Això arriba a les orelles del papat, i el papat, per bueno, castigar Jaume, el que fa és excomunicar-lo. Per solucionar l'excomunió haurà de fer una sèrie de penitències, que no parlarem perquè no tenim temps, per tant, ell acaba sent perdonat, però això ja tindrà una miqueta de... Bueno, veurem que la relació amb el papat no serà fàcil, sí? Molt ràpidament, un altre escàndol, que és l'escàndol de Berenguer Alfonso. Ja de gran, no? Jaume I vivia obertament amb Berenguer Alfonso, com si fos la seva dona, tot i estar formalment lligat amb Teresa Gil, la nostra estimada persona amb lepra. Vale?
2: Persona leprificada.
0: Leprificada. Llavors, el papa Climent IV l'amenaça reiteradament amb una nova excomunió si no deixa aquella vida escandalosa, que és una vida escandalosa per un monarca cristià, i a més ell és conegut com un rei molt devot, etc. Bueno, també la imatge posterior. Però ell el que fa és mantenir-se al costat d'aquesta persona fins a l'hora de la seva mort.
1: Era molt terrible en l'Europa medieval una excomunió?
0: Sí, era bastant dolent. O sigui, era una arma política molt forta. A les portes de Troia n'hem parlat en moltíssims programes de què pot suposar una excomunió, però bàsicament penseu que la corona d'Aragó ja arrossegava un petit historial d'excomunions. El seu pare i el seu avi ja havien tingut molts problemes amb Roma. Què vol dir ser excomunicat? En aquella època, ser excomunicat significava convertir-te en un pària. Tancaven l'aixeta dels sagraments, no podies obtenir butlles papals, t'oblidaves totalment de poder dirigir o participar de manera molt oficial en croades, que això de César Alberto ens en parlarà una miqueta més. Teòricament, quan un rei és excomunicat, la noblesa també és alliberada dels seus vincles de fidelitat, per tant, en qualsevol moment un noble podia dir, bueno, el meu rei no forma part de la cristiandat, no? L'han expulsat, per tant, jo no li he de...
2: Si està excomunicat, ha sortit del grup de WhatsApp.
0: Podria ser un paral·lelisme. Per tant, podria haver-hi aixecaments, guerres sense casos belli gaire pensats, en fi, que l'excomunió era una eina política que es feia servir molt i més en aquella època, i a Jaume I doncs, li va tocar. Va fer tota una sèrie de penitències, com ja he dit abans, penitències bastant humiliants, no?, en aquest sentit, però al final se'n va acabar sortint.
1: A veure, parlem del conqueridor, de les conquestes de Mallorca i de València, però ja ens ho hem anat ensumant. No tots són victòries en la vida del nostre personatge. Podem parlar d'algun altre gran fracàs del conqueridor, Alberto?
2: Sí, clar, ja hem parlat, no?, de la seva primera campanya fracassada. Un altre dels seus desastres més sonats el tenim, de nou, vinculat a un dels trets que comentàvem a l'inici, no? La seva educació cavalleresca, la seva educació amb els templers, perquè, al cap i a la fi, hi ha poques coses més cavalleresques o poques coses més templàries que enrolar-te en l'aventura a Terra Santa.
1: Però Jaume I va liderar una croada.
2: Ja li hagués agradat a ell.

0: ho va intentar. Potser és el primer sí i no del, del programa. Ell ho va intentar. Va organitzar una croada. De fet, fins i tot va arribar a armar les naus, preparar els croats i salpar del port de, dels ports de la Corona. Estem a finals de la dècada de 1260 i Jaume venia de completar la conquesta del seu tercer regne musulmà de la península Ibèrica. Ens hem saltat Mallorca, ens hem saltat València. Després, si dona temps, parlarem de Múrcia, la conquesta de Múrcia, que també va ser de traca. I potser com a colofó de la seva obra, no?, ja havia guanyat, no?, havia conquerit tot el que podia conquerir contra els infidels a les seves terres, i per tant, possiblement, no?, com a colofó de la seva vida, penseu que ja com s'apropava als 60 anys, que per l'Albert Abril és una edat ja en la que no pots tenir ni relacions sexuals.
1: Això no ho he dit en cap moment, ho negaré sempre.
0: Bueno, està gravat. Va reprendre potser una de les seves idees d'infantesa, no?, mentre jugava a convertir-se en un templer, que era liderar una croada.
2: Però és una idea d'infantesa.
0: Clar, recordem que la seva educació amb els templers, no?, i ara arribava el moment de posar-s'hi de veritat. I fins i tot aconseguir, fixeu-vos fins a quin punt va ser una mica flipat, la connivència d'Abaca, que és el segon khan de l'ilkhanat mongol de Pèrsia. Penseu que els mongols havien conquerit Bagdad no feia ni 10 anys, el 1258, i per tant, aquella vella idea del Preste Joan que t'agrada tant, no?, potser ja s'havia fet una mica realitat en el moment en què teníem un regne mongol, un ilkhanat mongol, a l'esquena, no?, dels mamelucs, i per tant es podia comptar amb ells per liderar una croada. Doncs bé, el bo d'en Jaume escriu cartes als mongols dient-los: què, ens anem de croada, ens aliem contra els mamelucs? I fins i tot va escriure també al rei d'Armènia per dir-li si s'apuntava a la festa. Vull dir, no és una proposta que a ell se li passa un dia pel cap, sinó que realment va desplegar tota una política internacional, no?, el rei casat amb l'hereva dels Arpat, no?, fent contactes amb Armènia, no?, amb els mongols, per liderar una gran croada.
2: Però tenia el suport del papat a tot això?
0: A veure, què ha de tenir? Ja us ha explicat l'Albert que just en aquest moment el pati amb el papat no estava gaire recollit. De fet, el papat, en saber que Jaume I vol anar de croada, i ell, Jaume I li escriu dient-li: pare, li deia, sant pare, me'n vaig de croada, i el papa li respon, vencedor de tres reis, no?, de Mallorca, el de València i el de Múrcia, vencedor de tres reis, vençut per una dona, no?, perquè estàs en tots els rius de mans i l'excomunió per no saber guardar les boles de drac. Si bé he sabut amb joia que us proposeu anar en auxili de la Terra Santa, bé, volem que sapigueu que el crucificat no accepta el servei d'aquell qui, masculant-se amb un contubern incestuós, el crucifica novament. Diu, de què vas tu a una croada mentre t'estàs enllitant amb amants, no?, pecant, i per tant faràs més mal que bé a la causa de la croada anant tu a molestar por ahí. Clar, es pot dir de maneres més subtils, però el missatge és molt clar.
2: Aleshores, tirarà pel dret, Jaume?
0: Doncs sí, tirarà pel dret, amb 61 anys, és a dir, 40 anys justos després d'iniciar la conquesta de Mallorca, no? Tenim com un paral·lelisme, el jove Jaume I amb 20 anyets salpant a conquerir Mallorca, i el ja no tan jove Jaume I de 61 anys salpant a conquerir Terra Santa, 40 anys després, com una mena d'Indiana Jones, quan fan, és com la pel·li, saps, la pel·li que no has de fer quan, sí, per estirar el personatge, dius, vale, la primera va anar bé, Mallorca va anar bé,
2: deixa-ho aquí,
0: va, fem la segona, Jaume II, el retorno, València, i ja dius, va, pues la tercera a Terra Santa, no va bé. Ell s'embarca cap al llevant, té l'oposició dels seus fills, que li diuen, però pare, vostè on va? Ara, amb 60 anys, ja. Què es creu, Sin Connery? És un senyor gran. I passa el que ha de passar, no? Un senyor ja una mica perjudicat, que se sap en pecat, que havia estat educat en el temor al càstig diví, amb un papat obertament en contra per les seves actituds sexuals, i la primera de canvi, amb la primera excusa que li passa davant, que és que hi ha comencen a navegar, hi ha una tempesta i els vaixells, l'estol es disgrega, Jaume primer diu, això és un senyal diví, donem mitja volta. Jo ja he fet l'intent, a mi això, saps com, quan dius, jo només necessito presentar-me a l'examen, fas unes oposicions, jo només necessito presentar-me a l'examen i només signant passo. Pues va fer això. Clar, la cara A d'aquesta història, d'aquest fracàs, el tenim en el potser en el reflex bo d'en Jaume I, que no és altre que Lluís IX de França, Sant Lluís, no? Que li guanya és el personatge que li guanya la partida Occitània, no? Que l'obliga a signar el Tratat de Corbeil, a renunciar a les aspiracions occitanes, i que també li guanya la partida de les Croades, perquè justament uns mesos després el futur Sant Lluís protagonitzarà la seva pròpia croada, la que considerem la novena croada de Sant Lluís, i per tant, de nou, no, el rei de França havia triomfat allà on el rei d'Aragó havia fracassat. No es pot guanyar sempre, perquè ja sabeu que Sant Lluís mor a la croada. Llavors, bueno, mira, a vegades una cosa no treu, el que Déu et treu per una banda, t'ho dona per una altra.
2: Heu parlat de moltes coses fins ara, però m'ha quedat Múrcia pendent. Què va passar amb Múrcia? També va ser una aventura fracassada?
0: Doncs no, però és l'exemple, va ser un èxit. Però a vegades és l'exemple perfecte de que a vegades, quan triomfes, fracasses. El que no sempre guanyar és guanyar. Bàsicament perquè si ets un paio com Jaume el Conqueridor, Tot és possible. Així molt ràpid, perquè no entrarem tampoc a explicar-lo gaire. Resulta que la conquesta de València havia portat a xocar amb les expectatives de l'expansió del Regne de Castella, no? I a xocar amb els interessos dels monarques castellans. S'acaba arribant a una mena d'acord, una mena de repartiment, no? Sobre en què els dos reis es reparteixen les zones d'influència. Mira, tu pots conquerir fins aquí, jo conqueriré fins aquí, aquesta ciutat me la quedo jo, aquesta ciutat te la quedes tu, i no ens fem mal. I en aquest repartiment, Múrcia queia de la banda castellana. Bueno, reflexionem si van sortir guanyant o no. Fins aquí bé. No? Doncs no. Jaume I, com a bon cavaller cristià, com a bon home de la seva època, decideix donar un cop de mà al seu gendre, un altre personatge que també té tela, que és Alfons de Ser, el savi. No en parlarem, però sabeu que no hi ha Alfons IX de Castella, que passen d'Alfons VIII a Alfons X, que són tan cutres que salten un rei? Això ho sabeu? No? Sí, Antonio, no?
2: Vale. Tant Antonio Contreras i
0: bueno, bàsicament, com tenen tant...
2: Està vigilant,
0: Molt ràpidament, els castellans tenen tan complex que arriba un moment que hi ha Alfons VIII de Castella, es separa Lleó de Castella, no? Hi ha Alfons IX de Lleó, i quan Alfons de Ser ha de ser Alfons IX de Castella, per no reconèixer que són menys, diuen, no, nosaltres som el de Ser. I llavors això fa la historiografia posterior, no? Però per com evitar aquesta idea de que Lleó va ser un regne independent, llavors quan Alfons Desè ni era savi ni era Desè, però bueno, això dona per un altre tema. Això quan fem el programa al Museu Arqueològic Nacional, allà amb... Bueno.
2: I la...
0: Bueno, llavors, com Alfons Desè és incapaç de sufocar les revoltes que s'estaven donant a Múrcia, Jaume I diu... Això ja t'ajudo jo.
2: I ell ho va aconseguir així com si res? O...
0: Sí, de fet, ell munta sense tenir res a veure amb el tema. Diu, no passa res, ja t'ajudo jo. Munta, organitza una expedició per conquerir i pacificar el regne de Múrcia. I la cosa és tan estrambòtica que, de fet, la noblesa aragonesa diu, jo no vaig. O sigui, no sé qui cony se'ns ha perdut a Múrcia, que no ens toca a nosaltres, que anem a conquerir allà. Total, que només l'acompanyen tropes catalanes. Això portarà que Jaume I faci aquell elogi tan bonic dient que els catalans són els millors dels seus súbdits, no? Que de tots els regnes que té sota el seu domini, els catalans són els millors. No? Perquè són els que fins i tot en les expedicions absurdes van allà... No?
1: És que es fa estimar, en el fons.
0: Clar, bueno, és que els fracassats són la nostra gent.
1: Sí.
0: Tu dius, anem a fer una cosa, anem a fer estructures murcianes, anem allà. No? Anem a fer un... Bueno, són els únics que recolzen la iniciativa del rei i no només conquereixen i pacifiquen Múrcia, sinó que un cop que pacifiquen Múrcia, acaben amb les revoltes sarraïnes, Alfons els diu, bueno, és que jo no puc, no tinc gent per repoblar Múrcia. Múrcia es perdrà. Jaume I diu, tranquil, tranquil. ja te la repoblo jo. I repobla Múrcia amb catalans. Per això encara avui més del 50% del lèxic comú de, del lèxic d'ús comú murcià és d'arrel catalana. Hòstia! Sí. També vindrà després perquè després també sí que els conquereix. Bueno, total, no només conquereix Múrcia, sinó repobla Múrcia i després d'això el fracàs és que agafa i la retorna als castellans.
2: És que...
0: ja l'he conquerit, ja l'he repoblat, aquí teniu, com si tal cosa, no? Perquè ell era un bon cavaller que seguia la paraula donada, que mai pledejaria, no?, contra un altre rei cristià i que, per tant, torna a Múrcia als castellans.
2: I aquesta història acabarà aquí?
0: Bueno, no patiu. 30 anys després, Jaume II, que en això no va sortir gaire el seu pare, conquerirà Múrcia, ja, efectivament, li traurà Múrcia, part de Múrcia als castellans, i després uns quants líos que tampoc venen al cas, retindrà tota la part nord de Múrcia, que serà annexionada al Regne de València. No? Aquí, bueno, hi ha una petita restauració, però en aquesta llista de fracassos, fixeu-vos que bonic és Jaume el Conqueridor, que fins i tot quan fa les coses bé, les acaba sent un fracàs.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia avui des del Museu d'Història de Catalunya amb aquest repàs dels fracassos de Jaume I, el Conqueridor, amb Succession, gran sèrie, que et falten 25 minuts per acabar de mirar-la.
1: Em falten 25 minuts des de fa un any i mig, sí, sí. Bueno, doncs... està allà esperant. Estava esperant el moment oportú.
0: Molt bé. Albert, les conquestes de Jaume I eren sòlides o tenien les seves crisis?
1: Òbviament, tenien moltíssimes crisis, si no, no estaríem parlant d'elles. Depenent del territori, Jaume I, quan conquereix Mallorca, sabeu que Mallorca fa una autèntica escabatxina. A qui no persegueix, o sigui, sabeu que els sarraïns són perseguits, fets captius, esclavitzats, fugen, hi ha una repoblació brutal, sí, a tota la zona de Mallorca, però amb la Reina de València és una història totalment diferent. De fet, la conquesta de València és una conquesta molt basada en pactes locals, en què ell pacta bàsicament amb la població andalusina, els futurs mudèjars, no? Que els coneix, aquesta població musulmana que viu en territoris cristians. Ell pacta perquè ells continuïn treballant la terra, paguin impostos, paguin les rendes, una convivència molt basada en la submissió i un abús que veurem que anirà en crescendo, i això provocarà una sèrie de revoltes, un total de 3, 1244, 1247 i 1276, ja a les acaballes de la vida de Jaume.
0: Val, doncs quan explotarà aquesta situació? Tots sabem que ens queden 4 minuts.
1: Tots sabem que ens queden quatre, res. Al-Azraq, que era un líder mudèjar, va protagonitzar les primeres revoltes, i a més és un personatge que és exiliat a Àfrica, i al cap de 40 anys torna, 40 anys, 30 anys, torna i es torna a enfrontar a Jaume I. Al-Azraq al final mor, les revoltes continuen, per tant... és una cosa que serà una constant al llarg de la seva vida. Un dels altres problemes que tindrà també serà la noblesa, vale? Com ja hem avançat al començament del programa, no tenim temps de desenvolupar-ho, però bàsicament el que hem d'entendre és que també hi haurà moltíssimes revoltes nobiliàries, de fet un total de més o menys 4, 5, en les que ell acabarà també segrestat. I jo penso que per anar acabant ja, perquè no tindrem gaire temps de més, potser hauríem de parlar
0: dels testaments,
1: directament, eh?
0: Doncs vinga, testaments.
1: O si no, parlem ni dels seus fills, eh?
2: Bueno, si fas testament és que hi ha fills.
1: Parlem dels testaments, som-hi.
0: Doncs,
1: què vols saber dels testaments?
0: Doncs que m'expliqueu moltes coses.
1: A veure, Jaume I té 5 testaments en total, els va canviant a mesura que els esdeveniments polítics canvien, que la seva família canvia. De fet, nosaltres aquí hem portat, fa il·lusió ensenyar-ho, el de 1262, que és el definitiu.
2: Una rèplica, no patiu.
1: Òbviament, el podeu obrir vosaltres. Que venia amb un llibre, fa molt temps que vaig tenir, que em van regalar aquest llibre, i venia amb el llibre, és xulíssim, de ser, si us voleu acostar a mirar-lo, doncs el mireu, vale? Però bàsicament... el testament que ens interessa, que és el final, el de 1262, és el més controvertit, perquè és en el que Jaume I agafa totes les seves grans conquestes, no?, i les divideix en dos, en els seus fills, en Violant d'Hongria, que són Pere i Jaume. A Pere li dona Aragó, Catalunya i València, i a Jaume li crea una mena de regne artificial, que és a Mallorca, incloent la Balears, Rosselló, Cerdanya i Montpellier. Llavors, aquesta és una decisió que trenca la unitat del que seria la unitat política, entre cometes, de la corona d'Aragó.
0: I per què no tot en un únic hereu? Què passa?
1: Clar, en la nostra mentalitat moderna, el que tindria més sentit, no?, i el que faríem nosaltres jugant al Crusader Kings o qualsevol lloc d'aquests, és concentrar l'herència en un sol personatge per expandir la corona d'Aragó i ser un imperi fantàstic, no? Però què passa? Que aquesta és una mentalitat totalment d'estat modern, no? Ell, al final, el que està fent és administrar el seu patrimoni i diu, jo no vull que els meus fills siguin menys l'un que l'altre, per tant, els dos seran reis. Per tant, jo el que faig és dividir els meus territoris perquè els dos tinguin una part de la seva herència. És una cosa que es feia molt sovint, i aquesta idea de concentrar tot el patrimoni perquè un estat creixi, es faci fort, etc., no arribarà fins bastant més tard.
0: Doncs ja, últims segons de programa, però per anar acabant, com valoreu aquest llegat de Jaume I, vist des d'aquesta cara bé que m'ha mostrat avui, que hem fet avui el repàs? Canvia la imatge que teníem?
1: A veure, jo, canviar-la, jo crec que hem afegit uns quants matisos. Sí que objectivament és un personatge que multiplica per dos els territoris de la corona d'Aragó, dicta lleis en català, dicta una crònica, no?, que és una obra històrica i literària, no ens oblidem, literària, brutal. I és un personatge que és espectacular, vull dir, ja l'hem repassat una miqueta, i recalcar una miqueta el valor del llibre dels fets, no? Que no és la crònica d'un rei perfecte, però si més no és una crònica que se suposa que explica ell mateix, llavors és ell mateix creant i explicant la seva pròpia història, òbviament amb molts silencis, amb moltes invencions, però bueno, si més no, 800 anys després estem parlant d'ell aquí.
2: Jo, un tio que introdueix el dret romà a Catalunya, no em pot caure bé. Vull dir, a partir d'aquí, no? I que permet que existeixin els governs municipals i amb tot el que suposarà això després de l'IU, de la bona, de mitjana, tal com l'entenem. Però és una mica el que hem intentat fer avui, no? Resituar el personatge en la seva realitat. A vegades quan mitifiquem un personatge o quan en el segle XIX o el segle XX es mitifiquen personatges en clau nacional, no, en clau identitària, i personatges que són reals, és a dir, que tenen els seus encerts però també tenen els seus errors, de cop i volta, no, els mirem només des del punt de vista de la predestinació, d'allò que tenen, no, en tant en quant grans personatges del fil conductor de la nostra història, i ens oblidem, pues, que tots pequem d'algun error, d'algun fracàs, d'alguna situació que si escriguéssim en el nostre llibre dels fets potser haguéssim callat. Això sí que ho té Jaume primer, que com a mínim no es calla res.
1: No, no.
2: Però que esperem que sortiu d'aquí, no?, d'aquesta tenda reial de la conquesta de Mallorca, estimant, mitificant menys Jaume primer, però estimant-vos una miqueta més el Jaume real, aquell petit jove confós, no?, i perdut a la vida, que no va saber què fer i va acabar amb una mà en leprosa.
3: Oh, moltes gràcies, Alberto Reche, moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu.
3: I moltes gràcies al Museu d'Història de Catalunya, a Ràdio Castellar, per haver-nos ajudat a muntar això d'avui, i vosaltres, que ens heu acompanyat més de 70 persones en aquest programa en públic, que no és l'últim de la temporada, encara ens queden un parell. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment per vosaltres. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem, ara sí, la pròxima setmana des de Ràdio Castellar amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: donava llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El Millor.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 8, us parla amb Mercè Roura. Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi d'aigua murcial al camp fa tot just mitja hora. Més de 270 efectius i una setantena de vehicles, 6 mitjans aèris també, han treballat per l'extinció d'aquest incendi forestal que ha mantingut a 220 persones evacuades. El foc ha calcinat 142 hectàrees d'aquest terreny forestal i, recordem, podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han tingut lloc els darrers dies, en aquesta zona. I satisfacció a l'Associació Catalana de Micropobles per l'anunci que ha fet aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, de la posada en marxa d'un pla de pobles amb què pretén injectar 400 milions d'euros en 4 anys als municipis més petits de Catalunya. Joan Solà, president de l'Associació de Micropobles i alcalde de Riner, ha explicat a la xarxa que la proposta s'adequa molt a les necessitats dels pobles petits.
5: Sí, no només és per als micropobles, sinó que va molt més enllà el pla, però sí que esteu en compte els micropobles d'una forma molt especial, doncs, per poder-s'hi acollir. I sí, doncs, de què el ventall de possibilitats que ofereix com invertir aquests diners sí que és d'una forma molt clara i directa, doncs, pensada cap a aquesta realitat, no? Que moltes vegades se'ns fa difícil de dir no només obtenir els recursos, sinó poder-los executar, doncs, per les manques tècnico-administratives que aquests ajuntaments tenim.
4: La primera convocatòria del pla de 100 milions es posarà en marxa aquest mes de juliol. Justament avui que hem sabut que Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria de pla de barris de la Generalitat i proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'illes, instal·lació d'ascensors, espais d'ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. I Junts anuncia que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic respecte als pressupostos. El portaveu de Junts, Josep Rius, assegura que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-lo, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. I avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter a Osona decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins al proper dijous. I el Barça comença pretemporada, serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant. Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a una estada al Regne Unit.

Hola, bona jornada i benvinguts a Revampires a 2, 435 i mig, on repassarem el millor, remuntant-nos bastant en el temps, de els programes que van del 301 al 310 de Vampires a 2, el programa de música més o menys independent, o menys o més independent, de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el 9 FM. Aquest Revampires a 2 servirà per descobrir quins són els temes que més van destacar en aquells 10 programes, i perquè, bé, no sempre tinc l'habilitat de trobar prou cançons que siguin vampiritzables, i aquesta setmana n'ha estat un cas. Per tant, reciclem una mica i comencem pel tema de Mujeres. Por lo visto ya da igual, que va sonar en el 301 d'aquest programa, que es deia La màquina de Washing Not Stop.

Doncs què voleu que us digui? Una de les millors cançons que he descobert fent el Vampir S2 és aquest, Por lo visto ya da igual, dels Mujeres, dels barcelonins Mujeres, amb aquests coros que estaria sentint eternament. Crec que si m'he de morir em posen aquests coros eternament, marxo ara mateix, eh? Va, els Anticrist Demon Core, més coneguts com AC per DC, apareixien en el 302 amb aquest tema Overstimulated.

El 303 va sonar aquest tema d'adrenalina, un pèl convencional, però si té adrenalina, ja pot ser tan convencional com vulguis. Pop Guns, Waiting for the Winter.

en el 306 va sonar aquesta joiassa de cançó dels Neutral Milk Hotel que porta el nom de In the Airplane Over the Sea.

Si hem començat el repàs aquest revampiresado sentint els Mujeres, ara sentim un artista que en condicions normals no hauria de sonar vampiresados perquè la música que hi apareix no és ben bé del seu estil, però la seva reaprofitació de música tradicional andalusa el va fer arribar a aquest programa. Zetangana, Demasiadas Mujeres.

el reaprofitament de Hirota Mieko, una cantant asiàtica, va ser a través de la cançó Poupée de Cire, Poupée de Son, que havia composat Serge Gainsbourg i interpretat Franz Gall, i que inaugurava el 308.

fins aquí el nostre revampiresados, tot i que en aquest espai també hi haurà boles no extres, una com a mínim. Va, fins ara mateix.

predicador Monzó, a mitjans dels anys 80 del segle passat, estava convençut que la virginitat havia arribat a la meva vida per quedar-s'hi. Els fogots de l'adolescència els calmava com podia, igual com m'agrada imaginar que ho feien la major part dels joves d'aquella època. Déu no ens va donar mans i dits ni per comptar diners ni per assenyalar els que no són com nosaltres volem, sinó segurament per donar-nos plaer de forma gratuïta. Molts amargats no ho entendran mai, de la mateixa manera que no van comprendre que la trigonometria és la disciplina matemàtica més aplicable al dia a dia, o que Bukowski no només escrivia per donar pel sac, que també, sinó per fer més digeribles les nostres lectures / existències. Per ajudar una imaginació que ja estava prou desenvolupada, però que sovint necessitava un cop de mà, vaja, ja veig que no utilitzo les millors metàfores, sovint t'arribaves als centres de cultura de l'època, ergo videoclubs i quioscos, per llogar o comprar productes audiovisuals que t'ajudessin a acostar-te al sant grial de l'existència. Passejant pel centre de Ripoll ens aturàvem amb els amics a l'aparador de llibreries com Can Valentí o la Imprenta Maideu, on contemplàvem gens dissimuladament les portades de revistes d'aquella època, des de les més barrueres Lee, Macho o Edat Legal, fins als més refinades Playboy i Penthouse. De vegades, fins i tot, i a títol individual, hi entraven per comprar-ne algun exemplar que, segons qui despatxava en aquell moment, podies endur-te a casa. Al videoclub hi vivies experiències similars. Podies estar-te un quart d'hora per triar quina porno t'emportaves, no tant perquè fossis un expert en la matèria, com per l'adrenalina que t'autogenerava posar-te en evidència davant d'un adult a qui segurament només li interessaven les 300 pessetes que costava el lloguer i no la temperatura del teu escrot. No em fa res reconèixer que alguna vegada m'havia estalviat aquesta quantitat amb unes manualitats bastant més productives, econòmicament, que les que mai he aconseguit dibuixant o escrivint. Quan entro al bar centre de Sant Joan de les Abadeses, espero trobar-hi quòrum per conversar o provocar amb comentaris fora de context. Fa uns dies algú qüestionava el caràcter camprodoní pel fet de tenir un pont per acabar-hi passant per sota, alcalde i president comarcal inclòs. Si no tinc sort, agafo l'avantguàrdia i dono un cop d'ull. Des de fa uns anys l'experiència és prou trista per retornar el diari a la seva repisa sense llegir-ne gran cosa.

més enllà d'algun titular. L'absència de Quim Monzó entre els seus articulistes habituals ha convertit el diari del grup Godó en una capçalera més, ideològicament pròxima a la broma de La Vanguardia Civil i periodísticament escèptica com ho podria ser El Quiròfan, on mai em van seccionar la fimosi. Últimament, fins i tot el trobo a faltar a Twitter, on no en tenia notícia des de fa mesos. Després de buscar-ne un perfil, he vist que encara hi he, i prou actiu com ara fa uns anys. M'hi ha fet pensar a la lectura de 14 ciutats com Tanti Brooklyn, Quaderns Crema, 2004, que vaig comprar al segon mà de Ripoll per 2 euros. Els articles que Monzó havia escrit des dels 90 fins a l'entrada del nou segle pel diari de Barcelona, El Periódico, també conegut com El Periodo, i La Vanguardia, també conegut com La Vanguardia Civil, no han perdut vigència i mantenen aquella sornegueria que l'autor barceloní ha fet marca de la casa durant la seva trajectòria. L'absència de tabús, de línies vermelles i de dogmes és el més plaent de la lectura. Adormir a Copenhague i acaba alertant sobre el poder visual de les jugadores de voleibol platja i ejacular a Frankfurt sobre l'activitat prostàtica als lavabos d'aquella ciutat alemanya. Ara, el bonisme, el wokisme o digueu-ne com vulgueu, han camuflat qualsevol rastre que no sigui políticament correcte, malgrat que continuï existint. Només desitjo que els lectors dels mitjans on ja no escric sentin un 10% del desassossec que experimento cada vegada que fullejo La Vanguardia. Puta vida.

0: Segons sembla, Lamine Yamal va recomanar aquesta cançó per tancar una entrevista que li havien fet, no sé si Teledeporte, Televisió Espanyola, és igual com fos, i, doncs, molt bé, Lamine. Sí, senyor, ha sigut la bola extra d'aquest Revampiresados i molt agraït per... perquè recomanis cançons que no són de la teva època ni segurament de l'estil que se senten als vestuaris on, on actues. Bé, on actues, on participes. Vinga, fins la setmana entrant en un Vampiresados, espero que normal. Adéu. Som una
1: espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
3: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
4: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i mentrestant un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia ball tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
5: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
4: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
5: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que dieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron, lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
4: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.
6: Hey, I thought it was all over.
7: What's up, Dolce?
8: Hey, girl.
7: You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
8: Has it really?
7: Probably since...

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dilluns 13 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que en Jordi Boixaderes i la Blanca acabin d'endreçar material que van utilitzar en la primera Rural Fest que es va fer dissabte. Aquesta setmana, com a l'anterior, estem en onada de calor, pendent dels boscos i dels diversos incendis. El que no sabíeu és que quan veieu algunes d'aquestes imatges al Telenotícies dels focs, porten el segell santjoaní. Parlem amb el periodista, realitzador Eduard Miguel. Hola, Eduard.
1: Hola, bon dia, Joan.
2: Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Tu tens una productora, Goita Audiovisuals, i has fet, entre d'altres, el documental dels 50 anys del Trial de Santigosa. Estàs produint el de Jaume Nunó i en desenvolupament d'un altre santjoaní, en Mario Armengol. Però parlem d'altres coses. Tu treballes a l'equip que enregistra imatges pels bombers?
1: L'any 2020, en plena pandèmia, doncs jo treballava amb una productora audiovisual i en aquell moment de plena pandèmia, doncs, que ens van tancar a casa, ens van, a l'empresa on treballava, doncs ens van fer una petita parada, no estàvem treballant, i per casualitat, per pura casualitat, a través d'un correu d'un grup de periodistes en el qual formo part, doncs vaig veure que hi havia l'oferta de treballar a l'equip d'enregistrament d'imatges dels bombers.
0: I com vas entrar-hi?
1: En aquell moment es va fer un procés de selecció, una borsa de treball, em vaig apuntar, es van fer uns exàmens, reborsar treball i vaig accedir.
0: I què hi fas exactament?
1: Bé, a vegades costa una mica d'explicar perquè la gent... treballes amb els bombers, ets bomber? Dic, no sóc ben bé bomber. Jo sóc periodista que treballo amb els bombers.
0: Sou un equip de 4 persones. Quins perfils teniu?
1: I aquest equip de 4 persones està format per 2 bombers que tenen formació audiovisual i 2 tècnics, un periodista que sóc jo i un company que també és tècnic que ell va fer comunicació audiovisual.
0: I la feina que feu?
1: Evidentment, la part més cridanera és la part dels serveis, no? És a dir, nosaltres quan hi ha un servei, és a dir, hi ha un incendi, un accident, rescats, normalment coses que són mediàtiques, coses que tenen una repercussió, doncs nosaltres anem a zona calenta, estem habilitats per anar a zona calenta i enregistrem les imatges.
0: Val. Imaginem que hi ha un incendi, hi ha una trucada que n'informa, es decideix que es necessiten imatges i us moveu. Us moveu en un vehicle diferent dels camions de bombers.
1: Ens desplacem en vehicle lleuger i sí que és veritat que un cop al servei, un cop als incendis, doncs podem pujar els helicòpters a fer imatges aèries. Normalment això sol passar quan l'incendi ja està força estabilitzat, que sortim a fer el perímetre, però bueno, el perímetre vol dir que fem imatges de com està el foc, perquè quan està l'incendi està completament desenvolupat, doncs en aquell moment els helicòpters doncs ja tenen tasques molt assignades de comandaments i així, i en aquell moment molt poques vegades pugem.
0: Déu-n'hi-do, està allà enmig del conflicte, del problema.
1: Home, jo crec que una cosa és clara, és que moltes vegades ho diem amb els companys, per fer aquesta feina t'ha d'agradar la canya, t'ha d'agradar passar gana, suar molt, dormir molt poc, vull dir, sobretot quan ja, per exemple, aquesta setmana, que ha sigut una setmana històrica d'incendis forestals a Catalunya, doncs realment t'ha d'agradar.
0: Hem dit que moltes imatges que veiem per la televisió d'incendis i actuacions a bombers les proveïu vosaltres.
1: Som els que facilitem als mitjans de comunicació les imatges de dintre zona calenta. Per tant, sempre quan arribes a un incendi dius, doncs mira, hem d'enviar imatges abans de la 1 al migdia, perquè així surt, sempre diem, no?, la referència, surt del TN de les 2, no? O al vespre, doncs, hem d'enviar imatges abans de les 7. Clar, sempre vas a contrarrellotge, has de treballar molt ràpid, anar a buscar les imatges al màxim ràpid possible per poder-les enviar.
0: També serveixen per estudiar els focs, perquè els càrrecs sàpiguen què està passant, per documentar.
1: Una altra cosa important que hem anat veient durant aquests anys, és a dir, el fet d'ensenyar què està passant, també a la població afectada li permet entendre algunes decisions. Per exemple, ara que es parla tant dels confinaments, no? I jo recordo, per exemple, l'any passat, l'incendi de Paüls, que va ser un incendi potser dels més importants que hi ha hagut que he treballat jo, no? Que aquests últims 5 anys, doncs recordo que van confinar Tortosa, no? I Tortosa pràcticament no es veia ni el fum ni es veia les flames. Però clar, nosaltres sí que vam facilitar imatges de la virulència del foc, I si la gent veia realment el que estava passant o que s'estava cremant una gasolinera o el que estava passant, doncs realment la gent es pot conscienciar, no?
0: Doncs, Eduard, escolta, et deixem que, malauradament, teniu molta feina aquests dies. Que vagi bé, una abraçada.
2: Adeu.
0: I nosaltres marxem explicant-vos o recordant-vos que aquest dissabte Manu Guix and the Veterans estaran actuant al claustre del monestir a les 10 de la nit dintre del 31è Festival del Comte Arnau. Entrades a la venda al Palau de l'Abadia, a l'oficina de turisme o a tiquetic.org. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i la Xarxa. Fins demà.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'alternativa per Ripoll, CUP i Som-hi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim que
4: amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
3: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón de Junts estava en sintonia amb l'equip de govern.
5: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
3: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
6: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
3: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
7: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can d'Àneu no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
3: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
8: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
3: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
5: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
3: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

estivant pedretes. Sotrats i clavelleres, com una formilleta, en panxegeu esfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien estatistes, ses vees peatones. Per això i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
2: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom 13 de juliol de 2027. I un dia com avui de 1897, l'astròloga Mary Lee Hegger naixia a Delaware, als Estats Units. Hegger es va llicenciar a la Universitat de Berkeley, a Califòrnia, i es va doctorar amb una tesi que va ser un dels primers articles on es mencionava la detecció d'àtoms de sodi a l'espai interestel·lar. Va ser també en aquest període quan va descobrir les petjades interestel·lars difuses. Es tracta d'ombres fosques a la llum que ens arriba de les estrelles, produïdes perquè en el trajecte aquesta llum travessa altres objectes com núvols de pols, molècules orgàniques o molts d'altres que es troben a l'espai. Encara avui hi ha dubtes sobre què causa aquestes petjades i se segueix investigant. Doncs bé, Mary Lee Hegger va ser la que les va descobrir. Després d'això, Hegger es va casar amb un astrònom que dirigia un observatori a Califòrnia, va tenir fills i va deixar de treballar. Anys més tard, va decidir dedicar els seus esforços a convertir els milers i milers de documents generats pel treball a l'observatori des dels seus inicis en un arxiu històric endreçat i accessible. Va formar un equip de voluntaris que, sota la seva direcció, va identificar, classificar i organitzar milers de documents, fotografies i retalls. L'any 1982, els arxius van passar a dir-se amb el seu nom. Mary Hegger va morir també un dia com avui, però de 1893, just el dia en què celebrava el seu aniversari, els seus 86 anys. I un dia com avui de 1995, els seguidors i les seguidores de Fugazi gaudien de Red Medicine, el quart disc que la banda post-hardcore de Washington acabaven de publicar el dia abans i que es va convertir en el seu disc més comercial. Arrenquem amb Do You Like Me?

0: Hi ha poques dones que no hagin sentit a parlar de la Mireia Grossman, per moltes, sobretot a l'edat de la menopausa, però no només. És un referent en salut sexual femenina i en sòl pelvià. Moltes, de fet, diuen haver descobert què és el sòl pelvià i com podem tenir-ne cura gràcies a ella. I és que Banda és una excel·lent divulgadora, cosa molt important, perquè, com diu ella, coneixem molt poc el món que tenim entre les cames i més enllà. I és només a través del coneixement del nostre cos que podem arribar a connectar amb ell i cuidar-lo. Aquest pròxim dijous, la Mireia Grossman farà un taller teòrico-pràctic de sòl pelvià a l'Auditori del Palmas. Ella ha estat altres vegades al Ripollès, però no sabem si serà la seva primera a Sant Joan. Li demanem tot seguit perquè ja la tenim al telèfon. Hola, Mireia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Sabem que has estat diverses vegades a Ripoll, això segur, l'última fa uns mesos, però no sé si és el primer cop que vens a Sant Joan.
1: Jo crec que sí. Jo crec que és el primer cop que he vingut per Sant Joan. I el que passa és que jo corro una mica per tot arreu.
0: Sí, eh?
1: Jo dic que sóc com el foraster, però en versió entrecuix. Llavors, em dedico a anar pel món parlant d'aquests temes.
0: Molt bé, molt bé. Molts cops expliques el teu taller sobre un estudi en què feien nens i nenes, crec, que els demanaven de dibuixar els seus cossos i els seus òrgans, i mentre gairebé no hi havia problema a l'hora de dibuixar un penis, ni uns ni els altres sabien dibuixar una vulva, no?
1: Sí, o sigui, i això quan faig una conferència de sexualitat, un taller de sexualitat, sempre poso aquest exemple. O sigui, si jo dic, us dono 5 segons, dibuixeu-me una mà. O sigui, som capaços de dibuixar tot el cos, penis inclòs. Doncs si diem et dono 5 segons, dibuixem una vulva, o sigui, ni 5 segons, ni 10 segons, ni 10 minuts. Homes i dones. Llavors, o sigui, això que ens diu és que la zona aquesta del sòl pelvià i tot el que l'envolta és una zona de silencis i de gran desconeixement.
0: De fet, això provoca una desconnexió, no?, amb la ment.
1: Absoluta. Absoluta. I a més és que, clar, la desconnexió amb la ment no només és que no conec, és que no funciona bé, no el sento bé. O sigui, qualsevol canvi en el cos ve del sistema nerviós, ve del nostre cervell. Si el cervell no coneix una zona, no la pot millorar mai. De fet, sempre es parla d'aquells exercicis, quan es parla d'exercicis del sòl pelvià, sempre es parla d'aquells exercicis de Kegel, que és allò de tanca com si aguantessis el pipí, i estem allà fent cosetes. Aquests exercicis que semblen molt senzills, en realitat són molt més complexes del que ens semblen. La gent li costa molt fer-los. Per què? Perquè el cervell no sap on enviar l'ordre, literalment. Llavors l'envia cap a baix. I llavors respon en músculs que estan a prop, més ben connectats amb el cervell. Respon un gluti, respon les cuixes, respon la panxa. Però el sòl pelvià moltes vegades no respon perquè és que el cervell no el troba. Per això és tan important la connexió, a l'entendre i al connectar.
0: Penso ara, mentre deies, em feia pensar en els cantants, no? que hi ha gent que canta per naturalesa, però ostres, quan saben exactament quins músculs, com funciona, i fins i tot a vegades els hi posen una càmera perquè ells entenguin què és el que estan fent en cada moviment, no? per millorar, per cuidar-se.
1: Sí, i el que has dit és clau, els hi posen una càmera per mirar-se. Aquesta és la clau, perquè el primer nivell de connexió, el primer esglaó de connexió és la mirada. I clar, les dones per mirar-nos ens hem de contorsionar. Per això el nivell de desconnexió és tan gran. Per això és temps de mirallet. El mirar-se en mirall fa una mandra terrible, i perquè a més davant d'un gest tan senzill és un gest molt profund i moltes vegades molt dolorós, perquè s'aixequen molts fantasmes. No t'agrades, no et reconeixes, no sé què, perquè clar, els ulls estan acostumats a veure vulves operades, o sigui, vulves falses. Llavors el mirall és un gest profund, perquè a través de la mirada podem veure, i si veiem, el cervell pot començar a reconèixer. Llavors és una cosa molt de casa, que el que costa és l'esforç emocional de fer-ho, però no té més problema, però val molt, o sigui, no és que valgui la pena, és que és necessari. És el primer pas cap a qualsevol millora.
0: Veure i tocar. Em sembla que en el teu taller, no dic que us toqueu això, però que em sembla que passes uns motlles, no?, perquè la gent vegi, pugui tocar i vegi veure com...
1: Això ho faig en els de sexualitat. Sí, perquè a Sant Joan farem sòl pelvià, sembla.
0: Sí, sí.
1: Llavors, anem com per fases. El de sol polvià, les vulves, els motllos de vulves, ens els guardem encara. Sí, primer començarem pel sol polvià, que ja és entendre el sistema. Entendre el sistema, què li fa mal i, sobretot, què puc fer jo per protegir-lo. O sigui, el món del sol polvià, que és, diguem-ne, popularment la musculatura que tenim entre les cames, no passa tant per fer moltes coses, sinó per deixar de fer-li mal. Amb això ja fem un gran canvi, que és l'objectiu del taller. Entendre'l per deixar de ficar-li el dit a l'ull. Llavors, i a més, algunes coses que evidentment ens en portarem tips per poder-lo millorar. Però en aquest, aquí parlarem de sol pelvià.
0: Anava a demanar què és exactament el sol pelvià, ja ho has comentat, aquesta part de musculatura, no?, que tenim allà en aquesta zona. No sé si vols explicar-ho més, i també com vas arribar a interessar-te tant pel sol pelvià.
1: Ui, a veure, el sol pelvià és, com el seu nom indica, és el terra de la pelvis. Per tant, és la musculatura que tapa la pelvis per sota i té relació directa amb el món urinari, el món ginecològic, el món sexual i el món anal. Això també és important perquè normalment valorem els problemes de sol pelvià en funció de pipí sí, pipí no. Se m'escapa el pipí, tinc problemes de sol pelvià. No se m'escapa, no en tinc. És un pensament petit. Qualsevol problema en qualsevol d'aquests sistemes, urinari, ginecològic, sexual o anal, és un tema que té relació amb el sol pelvià. Sí. I el tema de com vaig arribar... Jo vaig tenir la sort d'estudiar la carrera de fisioteràpia als 40 anys. I això és un regal, estudiar una carrera amb aquesta perspectiva de vida. I llavors, jo ara seré franca, perquè no, les coses són així. Jo em vaig apuntar a l'assignatura optativa de salut de la dona, perquè era una optativa, buscant autènticament una assignatura per dormir una estona. Perquè vaig pensar, a les nenes de 18 sí que ho han d'aprendre tot, però jo en tenia 40 i cert bagatge de vida. Llavors vaig pensar, mira, aquí, doncs mira, serà una assignatura d'aquestes lleugeres per estar mitja dormida. I sempre dic que l'assignatura em va pagar un impacte, em va pagar un impacte salvatge. De fet, em va pagar un doble impacte. El primer va ser, jo ja venia del món del cos i del món de teràpies abans de fer fisio. Per tant, ja coneixia el cos realment, o jo ho sentia així. El primer impacte va ser que vaig ser conscient de que no sabia res del sol pelvià, que això ja em va moure molt. I el segon impacte, que va ser més profund, és que vaig ser conscient que no sabia res. Aquesta és la perversió del sol pelvià, que no saps ni que no saps que no saps. O sigui, el món del sol pelvià, fins que no tens problemes, no existeix. Aquest és un dels seus problemes. Sí, perquè llavors, i molts dels problemes de sol pelvià són el que diuen els castellans, cocidos a fuego lento. I que de sobte es veuen, però ja fa molt temps que s'estan. Per això és un món que quan abans ens el mirem, abans el solucionarem. Llavors, jo quan vaig ser conscient d'això, de que, uala, jo no en sé res de tot aquest món, vaig pensar, si jo no en sé res, que sóc de cos, les meves amigues tampoc. I de sobte vaig ser conscient del silenci. I em va impressionar moltíssim, perquè jo estava a classe i pensava, però això ho han de saber? Les meves amigues ho han de saber? Això ho haig d'explicar? I allà em va néixer com una necessitat de... Això ho haig d'explicar. I, de fet, jo no em dedicava al sol pelvià i ja em dedicava a fer xerrades pel món repartint targetes de gent que coneixia. Perquè em semblava tan important que aquest silenci deixés de ser silenci. I llavors, i per això va ser com una... Sense el com, va ser una cosa, un sentiment personal de... Això s'ha d'explicar.
0: En tot cas, hi ha una bona notícia que en una assignatura es comencés a parlar d'això, perquè en general la medicina, no? la part sí. femenina, i ho hem sabut en altres entrevistes que han fet, que molts medicaments que funcionen per dones és perquè es van ser inventats per alguna cosa, alguna dolència o alguna malaltia d'homes, i com a efecte secundari justament curaven coses de dones també, no?
1: Sí, a veure, el sesc de gènere a la medicina, això és una cosa que ja està molt parlada i és sobre la taula, és real. Però, o sigui, és bo que hi sigui la universitat, però és una assignatura optativa. Això és molt greu. Perquè vol dir que si no ets prou, ja m'entendràs, si no ets prou friqui com per interessar-te per aquests mons, no tens ni idea de com funcionen. Mm. Llavors, pot ser un, pot ser una afició, pot ser un fisio amb tot el teu coneixement de carrera, mm, i donar instruccions que es contradiuen amb el sol pel viar.
0: Mm. I justament, pel que has explicat, en molts dels problemes o disfuncions que teniu moltes dones, el de pèrdua d'orina, que ja has dit que és el més... però d'altres justament venen de no tenir, sí, un sol pel viar sa, i són temes que sentim molt habitualment, no?, de parlar entre dones d'aquest tipus de disfuncions.
1: Sí, molt. El que passa és que aquí posa una nota. O sigui, les dones en parlem més d'aquest, mm-hmm, tema. Malgrat que en parlem poc, en parlem més. Però aquí, jo comunico aquí que aquí ens sentin, que els homes també tenen sol pel viar.
0: Era la següent pregunta. Sí, també patim de mala salut?
1: Sí, el que passa és que si les dones en parlem poc d'aquest tema, els homes és un secret de sumari. Uh-huh. Mai no passa res per allà baix. I hi ha molts problemes de sol pel viar masculins. El que passa és que estan molt més invisibilitzats que els femenins. Uh-huh. O sigui, sol pel viar és un sistema que tenim els sers humans. Llavors, les dones, per anatomia, per fisiologia i per naturalesa, expressem més problemes. Uh-huh. Però això no vol dir que els homes, i més amb el tipus de vida que portem ara, que tots, que són... O sigui, la pelvis de l'home és més tancada i més congestiva, i llavors expressa més dolor. Uh-huh. O sigui, expressem coses diferents, però el sol pel viar és el mateix. I aquesta xerrada que vindré a fer està... O sigui, els homes hi són molt convidats. Mm-hmm. Parlo també del sol pel viar dels homes. Mm-hmm. Perquè el mateix que explicaré per unes servirà pels altres.
0: I quines disfuncions hi ha, provoca, en els homes?
1: Ui. O sigui, la llista és enorme. Però la més popular o la més estesa és dolor a la pelvis. Mm. Que llavors aquest dolor pot ser dolor retrotesticular, dolor amb les ereccions, dolor postcoital, ereccions disfuncionals, problemes testiculars, problemes anals, problemes... O sigui, és gran la llista. Mm. O sigui, els problemes de sol pel viar masculins van més enllà de la pròstata. Mm. Mm. Això seria un concepte com... com dir que tots els problemes de sol pel viar de les dones venen de la menopausa. Mm. Dius, no, la menopausa la lia parda, però ja anem servides abans de la menopausa. Doncs els problemes de sol pel viar masculins no són de la pròstata. La pròstata la lia parda, però més enllà d'això ja en tenim molts. El món de l'esport, tal com s'està vivint ara, que o sigui, l'esport... no olora salut ara, olora, em perdonareu, una mica xaladura. O sigui, la gent es pensa que és Iron Man tothom. Sí. I llavors això, la pelvis ho està patint molt.
0: Crec que la majoria de les persones que van als teus tallers són dones, que això ja ho acabes de comentar. Segurament n'hi ha de joves, però que la majoria són dones més grans. Perquè has anat explicant, això, el sol pel viar s'ha de cuidar des de sempre, no? No quan ja comencem a patir.
1: Sí, efectivament. Jo, quan en els meus tallers, un dels comentaris més generals és: aquí hauria d'estar la meva filla. Totalment d'acord. Totalment d'acord. O sigui, primer, perquè el jovent, entenem per jovent allò, fins a 30, números molt rodons, eh? O sigui, el jovent també té problemes. I es veuen, eh? Passa que es parlen menys. A més jove ets, menys parles de problemes, perquè el teu cervell parteix de la base que això no està bé. I no, o sigui, és un sistema, de més molt, que està molt vinculat al... O sigui, és un tòpic que la idea que tenim popular és que el sol pel viar sempre està dèbil. I no és veritat. O sigui, en pràctica clínica, i això és característica de jovent, ens trobem quasi més sols pelvians massa tensos, que els seus problemes són per excés de tensió. I això és molt de jovent. Llavors, un múscul pot donar problemes perquè està tan dèbil que no pot contenir, o pot donar problemes perquè està tan tens que no pot treballar com a múscul. Al sol pel viar li passen les dues coses.
0: Ja per anar acabant, aquest dijous això, fas un taller teòric o pràctic, on parlaràs de tot això. Com ens hem d'imaginar la part pràctica?
1: No, la part pràctica és l'aplicació del sol pel viar en el dia a dia. Uh-huh. Jo sóc molt de solucions ràpides. Què és el dia a dia? És estar dretes i caminar. Això és la part pràctica que farem. Perquè estar dretes i caminant són coses quotidianes. Uh-huh. que poden ajudar el sol pel viar o no, depèn de com les facis. Per això no calven ni vestides d'esportistes, res, és la vida. Jo, la meva feina és que el Sol Pol Vià no surti de les cases i se'n vagi a les consultes, o sigui, que estigui a casa. La gestió pròpia.
0: Doncs, Mireia, molt, molt interessant parlant amb tu, entenem, perquè doncs, tanta gent et coneix i tanta gent et segueix i tanta gent vol venir als teus tallers. Per tant, que això, convidem a tothom a ser-hi aquest dijous.
1: Convidem a tothom, homes i dones i de totes les edats.
0: Deixa'm dir la informació concreta, perquè jo diria que no l'hem arribat a dir. És aquest dijous a 5:45 de la tarda i es farà a l'Auditori del Palmas. Perfecte, ara sí, ja ho tenim tot. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi
1: gràcies.
0: Molt bé.
1: Adéu.
0: Love of Lesbian estan immersos en la seva gira de comiat, mentrestant van publicant rareses i temes no inclosos als seus àlbums dins la sèrie Nouvelle Cuisine Cannibal. Ja van pel tercer volum, que publicaran pròximament, i on trobarem aquest tema on la banda de Barcelona col·labora amb la Judit Nederman. Escoltem Ojalá.

0: I tot i que encara queden molts dies, avui parlem de Pirineu Terra de Versos, el festival de poesia i música a la muntanya que coorganitzen les llibreries cooperatives del Refugi de la Seu d'Urgell i la Lluerna de Ripoll. La cita té lloc a les dues localitats a partir del 21 d'agost, tot i que aquest any amb novetats d'ubicació també. Ens en dona tots els detalls la Carla Esquerrà de la Lluerna. Hola, Carla.
1: Hola, Carla. Hola, què tal?
0: Bones, bones. Diem que hi ha novetats perquè no sé si és la primera vegada, però veiem que també hi ha activitats al casino de Can de Bànol.
1: Sí. És a dir, fins ara, en les anteriors edicions, les activitats prèvies que fèiem al dia central de festival les fèiem a la llibreria i normalment les fèiem allà al davant, al carrer, vaja, al carrer de davant la llibreria. Però el festival està com començant a agafar una mica d'envergadura, no? Cada vegada som més gent i bueno, el bon rotllo que tenim amb el casino ens ha portat a centralitzar-ho encara una mica més i utilitzar l'espai que a més s'acaba de reformar. Han fet una feina molt bonica, la gent del Cercle Can de Bànolenc fa aquesta feina de donar vida doncs en aquest espai que és preciós i hem fet doncs aquesta simbiosi i ens n'anem a, bueno, descentralitzem una mica més i les dues activitats prèvies aquest any passen al casino.
0: Et sentim perfectament, ens has trigat una miqueta contestant, entenc que hi ha una mica de retard, però se't sent perfectament. Explica'ns una mica la programació que hi ha aquest any, la que ens toca més de prop.
1: Doncs mira, comencem el divendres 21 d'agost, que com dèiem ara ho fem al casino, o sigui, les dues activitats prèvies que fem, que són divendres 21 i dimecres 26, són homenatges a poetes que entren dintre una mena de clàssic contemporani, no? Estan com aquí persones de la poesia catalana que porten anys escrivint i que han aportat doncs, el seu granet de sorra, no? Comencem el 21, el divendres, amb un homenatge a Jordi Cussà, que coincideix ara aquest 2026 fa 5 anys de la seva mort. Cussà és, bueno, és un escriptor berguedà, ha com fet tant narrativa com poesia, i hi ha un grup berguedà que fan entre rock folk que li han fet un petit homenatge i han musicat uns quants poemes seus. Llavors, un dels espectacles que portem és aquest, Em vull dur amb mots, es diu, que és un vers d'un poema de Cussà. I en canvi el dia 26, que és un dimecres, el dimecres abans del dia central de festival, també al casino, fem un homenatge a Isabel Oliva, que Isabel Oliva és una poeta gironina de 102 anys, ella encara és viva i va escriure poesia un cop es va jubilar, però té molts llibres publicats i molts premis a l'esquena ja. I la Montse Maestre, poeta d'aquí Ripoll, en va fer una antologia que s'ha editat amb Trípode ara fa un parell d'anys, i llavors d'aquesta antologia en va sortir un espectacle també d'arrel ripollesa, perquè tothom qui participa té vincles amb Ripoll, són la Montse i la Gemma Arimany, l'Arnau Tintó i l'Òscar Serradilla, i el Jordi Lara i l'Eva Curto, que tots plegats fan com un espectacle poètico-musical també, basat en aquesta antologia.
0: Molt bé, això el dimecres 26 d'agost. Què més ens quedaria?
1: I ens queda el dia central de festival, que és el 28, divendres, que té el format que té cada any, el dia 28. Tenim quatre poetes que fan una roda, que en aquest cas són la Sònia Moll, la Maria García Garau, l'Iris Hinojosa i el Martí Sales, i tanquem l'espectacle, bueno, tanquem el dia, perdona, amb un espectacle de la Sònia Moya, que es diu L'Argelar del Desig, que són poemes seus que també musiquen el guitarrista Santi Careta i la pianista Lu Rois.
0: Les dues primeres que has comentat, la del divendres 21 d'agost i del dimecres 26 d'agost, són les que es fan al casino, i la del divendres 28 d'agost encara heu de confirmar la ubicació, eh?
1: Sí, de fet, o sigui, a hores d'ara ja podem dir que el més probable és que torni a ser el claustre, que és on ho hem fet cada any. El que passa que ens falten un parell de coses de lligar, i llavors per això estàvem així, com que encara no ho hem dit en veu alta, però sí, estigueu atents en tot cas a les xarxes, i, o si no, passeu per la botiga i ho acabarem de confirmar llavors.
0: clar, per poc que coneguis una mica o que estiguis al dia, veus que tots aquests noms que heu dit són molt potents, però no sé com de difícil és muntar una programació així al voltant de la poesia que sigui atractiva pel públic.
1: Mira, nosaltres, Joan, et diré el que diem cada any, que és que cada any ens sorprenem de com la gent li agrada la poesia. Llavors, pel que fa que la gent vingui, que li sembli atractiva, no? Això és una cosa que no ens fa por, perquè la veritat és que tenim la sort de tenir un públic molt obert, no? Que confien segurament en el que proposem i que venen a escoltar. I el que és una mica més complicat és fer-ho les dates que ho fem, perquè trobar disponibilitat dels poetes a final d'agost és una cosa que és una mica complicada. Mm. I sempre anem a última hora acabant de confirmar les últimes veus. Però al final, sí, la veritat que estem contentes de com ha quedat la programació. Intentem programar tant poetes emergents com poetes consolidats i tenim la sensació que aquest any queda molt equilibrat i creiem que sí, que és una programació que crida l'atenció.
0: Mm-hmm. També entenc que per tots aquests poetes del Ripollès o amb vinculació del Ripollès, n'hi ha que nosaltres ja hem parlat per projectes, vull dir que ja tenen volada i tenen el seu espai, però que també deu ser important, no?, que hi hagin propostes com aquestes, vull dir que la Lluerna, sí que fa de mal dir, no?, perquè ho diguis tu, però la Lluerna deu ser un petit tresor, no?, per un regal per ells, no?
1: Espero que ho sentin així, sí. Mira, nosaltres, sobretot amb la Gemma i amb la Montse, crec que ja ho hem dit altres vegades també, per nosaltres són les dues persones que ens han obert una mica la porta a la poesia i són persones amb qui col·laborem sovint, no? De fet, ja ho sabeu, la Gemma ens condueix al Club de Lectura de Poesia des de ja fa, doncs crec que ja farà 5 anys que el condueix ella. Amb la Montse també és algú amb qui tenim molt de vincle, no? I anem, al final són persones amb qui, amb elles anem descobrint una mica la poesia catalana i en certa manera et diria que menys que si elles fan coses poder-les programar als nostres espais, no? Mm. I reivindicar-les des d'aquí, perquè al final és evident que arreu, no? Vull dir que volten i que fan coses, però què menys que tenir un espai a casa, no?
0: Mm-hmm. Hem parlat d'aquesta part ripollesa de Pirineu Terra de Versos, però per fer-ho molt breument, però també recordem això, que hi ha la llibreria El Refugi, que també fa la part de la Seu, i que no és el mateix, no és el mateix, vull dir, no compartiu programació, per dir-ho d'alguna forma, vull dir que es pot anar als dos llocs i gaudir de propostes singulars.
1: Sí, de fet aquesta era una mica la idea, vull dir, assumint que de Ripoll a la Seu hi ha un trosset, però la idea era que si en tenies ganes poguessis fer els dos dies i veure persones diferents, no? Llavors, just el dia després, el dissabte, és el seu dia central del festival, ells porten 5 poetes, que els dic ràpidament, són els 6 Feixes, la Rosa Maura, l'Anna Pontinet, la Ria Dueñas, la Blanca Llum Vidal, i acaben amb un espectacle de glosa, amb una gent que es diu Anglosa Càustica. Mm. I els dies anteriors fan un espectacle de cant valencià, ells han tirat més per aquesta cosa d'arrel tradicional, i també hi ha l'Arnau Ubiol fent un projecte amb el Martí Boada.
0: Mm. Mm. Molt bé, ja per anar acabant, comentaves això, que costa trobar gent o poetes que a l'agost ho tinguin lliure a les agendes, però vosaltres obriu tot el juliol i tot l'agost.

0: vostre obert.
1: Sí, de fet, bueno, també és normal, no?, que portem aquestes vides que sembla que no tenim ni un petit moment per descansar, i en canvi l'agost, que sembla que el ritme rebaixa, doncs, i ja nosaltres notem que la gent que volta de fora, doncs, passa per la llibreria, agafa un llibre per llegir els dies que han decidit estar per aquí dalt al Ripollès, no?, i això es nota. I els que sou d'aquí sí que us diria això, que trobeu el moment per llegir, que a la Lluerna fem coses tot l'any, que aquesta és la nostra idea. De fet, juny i juliol són més... Bueno, juny fem alguna coseta d'activitat, però molt poqueta. Juliol tenim tota la botiga oberta, però no fem res d'activitat. I agost tampoc, i tornem amb el Pirineu Terra de Versos, no? Vull dir que en certa manera és el que dona entrada, no?, a les activitats de l'any. Però sí que són mesos que parem l'activitat, i per això deia, no?, doncs mireu què fem durant l'any i llegir, bueno, mireu de trobar el temps per llegir, perquè crec que fem coses prou variades i a gust de tothom.
0: Doncs hem parlat amb la Carla Esquerrà de Lluerna, d'aquest festival Pirineu Terra de Versos. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: A vosaltres, Joan, gràcies.
0: Adéu-siau. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: Remains mercifully.
4: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
3: Yes, yes.
4: Now, which is it?
3: I'm sure of it.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
4: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs puguin gaudir d'aquests espais.
3: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epaler Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
4: La majoria de parcs infantils que tenen doncs un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs alliberar substàncies químiques que poden representar certes toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
3: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
4: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i per tant doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
3: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposen un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epaler Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dilluns 13 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que en Jordi Buixaderes i la Blanca acabin d'endreçar material que van utilitzar en la primera Rural Fest que es va fer dissabte. Aquesta setmana, com a l'anterior, estem en onada de calor, pendent dels boscos i dels diversos incendis. El que no sabíeu és que quan veieu algunes d'aquestes imatges al Telenotícies dels focs, porten el segell santjoaní. Parlem amb el periodista realitzador Eduard Miguel. Hola, Eduard.
1: Hola, bon dia, Joan.
2: Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Tu tens una productora, Goita Audiovisuals, i has fet, entre d'altres, el documental dels 50 anys del Trial de Santigosa. Estàs produint el de Jaume Nunó i en desenvolupament d'un altre santjoaní, en Mario Armengol. Però parlem d'altres coses. Tu treballes a l'equip que enregistra imatges pels bombers?
1: L'any 2020, en plena pandèmia, doncs jo treballava amb una productora audiovisual i en aquell moment de plena pandèmia, doncs, que ens van tancar a casa, ens van, a l'empresa on treballava, doncs van fer una petita parada, no? No estàvem treballant i per pura casualitat, a través d'un correu d'un grup de periodistes en el qual formo part, doncs vaig veure que hi havia l'oferta de treballar a l'equip d'enregistrament d'imatges dels bombers.
0: I com vas entrar-hi?
1: En aquell moment es va fer un procés de selecció, una borsa de treball, em vaig apuntar, es van fer uns exàmens, però borsa de treball i vaig accedir.
0: I què hi fas exactament?
1: Bé, a vegades costa una mica d'explicar perquè la gent... treballes amb els bombers, ets bomber? Dic, no soc ben bé bomber. Jo soc periodista que treballo amb els bombers.
0: Sou un equip de 4 persones. Quins perfils teniu?
1: I aquest equip de 4 persones està format per 2 bombers que tenen formació audiovisual i 2 tècnics, un periodista que sóc jo i un company que també és tècnic, que ell va fer comunicació audiovisual.
0: I la feina que feu?
1: Evidentment, la part més cridanera és la part dels serveis, no? És a dir, nosaltres quan hi ha un servei, és a dir, hi ha un incendi, un accident, rescats, normalment coses que són mediàtiques, coses que tenen una repercussió, doncs nosaltres anem a zona calenta, estem habilitats per anar a zona calenta i enregistrem les imatges.
0: Val. Imaginem que hi ha un incendi, hi ha una trucada que n'informa, es decideix que es necessiten imatges i us moveu. Us moveu en un vehicle diferent dels camions de bombers.
1: Ens desplacem en vehicle lleuger i sí que és veritat que un cop al servei, un cop als incendis, doncs podem pujar els helicòpters a fer imatges aèries. Normalment, això sol passar quan l'incendi ja està força estabilitzat, que sortim a fer el perímetre, però bueno, el perímetre vol dir que fem imatges de com està el foc, perquè quan està l'incendi està completament desenvolupat, doncs en aquell moment els helicòpters doncs, ja tenen tasques molt assignades de comandaments i així, i en aquell moment molt poques vegades pugem.
0: Déu-n'hi-do, està allà al mig del conflicte, del problema.
1: Home, jo crec que una cosa és clara, és que moltes vegades ho diem amb els companys, per fer aquesta feina t'ha d'agradar la canya, t'ha d'agradar passar gana, suar molt, dormir molt poc, vull dir, sobretot quan ja, per exemple, aquesta setmana, que ha sigut una setmana històrica d'incendis forestals a Catalunya, doncs realment t'ha d'agradar.
0: Hem dit que moltes imatges que veiem per la televisió d'incendis i actuacions a bombers les proveïu vosaltres.
1: Som els que facilitem als mitjans de comunicació les imatges de dintre zona calenta. Per tant, sempre quan arribes a un incendi dius, doncs mira, tenim fins a la... hem d'enviar imatges abans de la 1 al migdia, perquè així surt, sempre diem, no?, la referència, surt el TN de les 2, no? O al vespre, doncs, hem d'enviar imatges abans de les 7. Clar, sempre vas a contrarrellotge, has de treballar molt ràpid, anar a buscar les imatges al màxim ràpid possible per poder-les enviar.
0: També serveixen per estudiar els focs, perquè els càrrecs sàpiguen què està passant, per documentar...
1: Una altra cosa important que hem anat veient durant aquests anys, és a dir, el fet d'ensenyar què està passant, també a la població afectada li permet entendre algunes decisions. Per exemple, ara que es parla tant dels confinaments, no? I jo recordo, per exemple, l'any passat, l'incendi de Paüls, que va ser un incendi potser dels més importants que hi ha hagut que he treballat jo, no? Aquests últims 5 anys, doncs recordo que van confinar Tortosa, no? I Tortosa pràcticament no es veia ni el fum ni es veia les flames. Però, clar, però clar, nosaltres sí que vam facilitar imatges de la virulència del foc I si la gent veia realment el que estava passant o que s'estava cremant una gasolinera o el que estava passant, doncs realment la gent es pot conscienciar, no?
0: Doncs Eduard, escolta, et deixem que, malauradament, teniu molta feina aquests dies. Que vagi bé, una abraçada.
2: Adeu.
0: I nosaltres marxem explicant-vos o recordant-vos que aquest dissabte Manu Guix and the Veterans estaran actuant al claustre del monestir a les 10 de la nit dintre del 31è Festival del Comte Arnau. Entrades a la venda al Palau de l'Abadia, l'Oficina de Turisme o a tiquetic.org. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i la Xarxa. Fins demà.

0: ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu, d'Aliança Catalana, resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany. I també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
3: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui hem començat, ara ja són 12:15, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política, s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a, també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Font Santa i Castell de Dalt. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
4: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
2: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades, etiquetes

0: Conorc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Ripoll ha estat designada com la capital de la Sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la Sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la Sardana. El coordinador de la capital de la Sardana, Víctor Sellers, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
3: La capital de la Sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes. És sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
4: La Sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
5: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
2: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roura.
6: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pobillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seria capital de la Sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
2: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.
7: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.